0: por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Tenim més detalls de la negociació entre PSOE i Junts per desencallar el decret d'habitatge que es va tombar el passat mes d'abril. Entre les propostes que la formació de Míriam Nogueras ha fet arribar Pedro Sánchez i a suspendre els desnonaments si l'amo és un fons voltor i falcar la protecció del petit propietari. El partit de Puigdemont espera una resposta dels socialistes en 48 hores i, segons veus de Junts consultades per Ser Catalunya, el PSOE veu positives les mesures plantejades. Sergio Chávez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Si entrem al detall, què diu la proposta?
2: En el text, Junts accepta la suspensió de desnonaments quan el titular de l'immoble sigui un fons voltor. Ara bé, quan es tracti de propietaris particulars, Junts reclama modificar la norma perquè l'administració protegeixi l'amo del pis dels possibles impagaments dels llogaters en situació de vulnerabilitat. I en el cas que l'administració no cobreixi el propietari, es pugui procedir al desnonament, assumint que la responsabilitat és de l'Estat i no del titular de l'immoble.
1: Fons de Junts destacaven aquest dijous que el decret llei que han elaborat recull iniciatives que el grup parlamentari ja havia registrat fa mesos al Congrés.
2: Segons les veus consultades per Ser Catalunya, entre les mesures que figuren en el redactat lliurat a Sánchez a principis de setembre, hi ha la desgravació del lloguer a l'IRPF, així com la desgravació de les hipoteques.
1: Mentre Junts i PSOE reprenen aquestes negociacions per tirar endavant per desencallar aquest decret d'habitatge, el govern català fa costat a la Mari Carmen, la dona de Madrid de 87 anys, que ha estat desnonada per un fons voltor.
2: El president Salvador Illa assegura que el govern treballa perquè no hi hagi més casos com aquest i apunta que la compra desbocada d'habitatge per part de fons d'inversió no és el model de país que vol promoure.
3: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes.
2: Això mentre la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, treu pit de la seva comunitat en matèria de desnonaments. Diu que Madrid està molt lluny de Catalunya.
4: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
2: Una afirmació que des del govern afirmen que és falsa.
0: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Més coses. Aquest matí el jutjat de Viella ha de passar a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Quampera. Va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve, tot i que inicialment semblava un infart. Dimecres els Mossos van detenir la seva parella a Madrid acusada d'homicidi.
2: La detinguda és l'empresària hotelera Belén López. El jutge que porta el cas fa 9 mesos que tutela una investigació en secret i no es descarta que la mort fos per enverinament.
1: De moment el que sabem és el que va fer sospitar la policia i és que la dona no va avisar emergències quan va morir la parella i que duien hores sense agafar el telèfon a ningú. Andrea Villoria.
5: Exacte, la seqüència és la següent. La nit de Nadal, el 24 de desembre, la parella va anar a sopar fora i l'arquitecte va començar a trobar-se malament, de manera que van anar a l'Hospital de Viella, on va quedar-se ingressat fins la matinada quan li van donar l'alta. Aleshores van fer nit en un hotel i el dia següent de Nadal van tornar a casa seva, a Baqueira. L'endemà, Sant Esteve, el nebot de l'arquitecte, que estava també a la Vall d'Aran, va trucar-lo insistentment per saber com es trobava, però tant ell com ella no van respondre al telèfon. Preocupat pel seu estat, el nebot va acabar presentant-se al domicili on va trobar l'arquitecte mort i a ella molt alterada o en estat de xoc. Aquella actitud va fer sospitar els Mossos, que han estat investigant en secret i han registrat el domicili d'ella de Madrid i també una casa que té a Màlaga per trobar proves que la vinculin al suposat crim.
1: I els Mossos segueixen investigant el cas de Cabrera d'Anoia, on dimecres a la nit van trobar el cadàver d'un home que duia 2 anys morts a casa seva.
2: A l'interior hi seguien vivint la seva dona i la seva filla, que no sortien des de la pandèmia. Això i l'acumulació d'escombraries al voltant de la casa van alertar els veïns.
6: Hace 2 años que yo lo intuyo, que algo raro había aquí, y el olor a podrío.
2: La policia espera ara les conclusions del forense.
1: La nova planificació elèctrica de l'Estat augmentarà un 50% la capacitat de demanda a Catalunya l'any 2030. Aquest augment de potència al sistema d'electricitat amb noves instal·lacions i subestacions és imprescindible per fer realitat alguns grans projectes de país.
2: I entre aquests projectes hi ha els nous campus de salut de l'Hospital Clínic de Barcelona o del Trueta a Girona, infraestructures clau com la nova desaladora de la Costa Brava, el macrocentre de dades que Brussel·les podria ubicar a Móra la Nova, el polígon industrial Torreblanca a 4 Pilans de Lleida o les ampliacions de capacitat del Port de Barcelona.
1: I la companyia aèria EasyJet aposta per l'aeroport de Girona de cara a l'estiu que ve.
2: De moment ho farà 2 cops per setmana. A partir del març i fins l'octubre hi haurà vols a Liverpool i a partir del juny a Londres.
7: Realmente lo que nos ha dado la división de turoperación es esa confianza adicional de una demanda mínima garantizada.
2: És Javier Gándara, directiu d'EasyJet. Si hi ha demanda, allargaran els vols durant l'hivern.
1: Són les 7:25.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: Educació fa marxa enrere tres cursos després i recupera les lectures obligatòries a batxillerat. Les obres que tornaran a formar part del temari de la selectivitat s'escolliran des del departament. Tot plegat formar part d'un pla de xoc on Educació també planteja que cada centre tingui un pla lector i proposi lectures comunes a partir de cinquè de primària. Gemma Alegrí.
10: Sí, és la segona part de la proposta del departament que inclou recomanacions a totes les escoles i instituts públics i concertats. Educació vol que els centres seleccionin lectures comunes per tots els alumnes des de cinquè de primària fins a quart d'ESO, a més d'un pla lector des de l'educació infantil. El departament també aposta perquè cada alumne tingui llibres de text o un dossier de paper perquè els estudiants tinguin així un text de referència. La proposta també contempla reforçar el càlcul mental.
1: I els veïns de Ribes de Freser porten una setmana sense poder veure aigua de l'aixeta per un excés d'arsènic. Ha afectat a més de la meitat del poble, gairebé un miler de persones, i l'Ajuntament avisa que necessiten 45 dies per tornar a la normalitat. Marta Altimer.
11: Per això l'Ajuntament ha instal·lat una cisterna amb aigua potable disponible a les 24 hores. Els veïns porten des de divendres passat sense poder consumir aigua de l'aixeta ni per beure, ni per rentar-se les dents, ni per cuinar. Tot això perquè els filtres del dipòsit de Caralps, que abasteix una part del poble, han arribat, diuen des de l'Ajuntament, al final de la seva vida útil. Mònica Sant Jaume n'és l'alcaldessa.
12: El que sí que fem és cridar a la calma. Qui no vulgui utilitzar l'aigua, doncs la pugui utilitzar a la cisterna i d'aquesta manera poder garantir aquest servei.
11: L'altra zona del poble que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines no està afectada. L'Ajuntament ja ha comunicat que necessitaran 45

0: Nil Moliner, que completa un cartell amb noms com Miqui Núñez, Saxeni o Buós.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
0: Recordem, l'accés és completament gratuït, una oportunitat per gaudir de la millor música en directe al costat del mar.
2: Doncs escolta, no hi faltarem, no?
0: No, i tant que
2: què
0: no.
2: Què et sembla el plan per aquest vespre?
0: A mi m'agrada, la veritat, i jo hi seré aquesta nit.
2: Home, per tant... i què has de dir? A més, si és dels 40, vull dir que ara quedaria fatal que diguessis no, jo no hi aniré perquè no m'agrada, no?
0: Sí, jo hi seré, vindran amics meus i allà estarem.
2: Doncs així m'agrada que portis gent. Vinga, va, jo també m'animo i farem migdiada llarga avui per poder assistir al concert dels 40. Així arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Hoy per Hoy a la cadena SER.

0: Principat d'Andorra.
1: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és... tan fàcil i tan còmode que hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui. Reserva des de l'aplicació o a enaparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes-Engordany.
4: Quina sort tenir-te a prop.
5: Cadena SER i SER Catalunya.

0: i jugues amb Helena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? Som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues. L'esport en directe aquí a SER Catalunya, tot i que us confesso que avui serà molt difícil fer el programa perquè veig per aquí a João Pedro pujant a una cadira.
3: Estamos aquí intentando mirar...
2: Movent l'antena de la cadena SER.
3: Un partido Austràlia contra Brasil!
2: Però què està fent?
3: Estamos intentando pegando la parabólica. Una parabólica porque en España es imposible de ver un partido do Rafiki! Com pot ser?
2: Està ja en marxa aquest Austràlia-Brasil.
3: Senyor Movistar, senyor Dazón, per què no ha comprado un partido del segle?
2: S'està jugant a Queensland, a Austràlia, i João Pedro està patint, no?, per poder seguir el seu compatriota.
3: Estou aquí flirtejando con los troianos para intentar ver un partido del Rafiki.
2: Vol demanar ajuda als oients, que ells sempre tenen solucions per tot.
3: Si teniu parabòliques... O links il·legals!
2: Home, home, João Pedro, esperi. No, home, no, això no, això no.
3: Cal tudo para ver un Rafiki. Cal tudo!
2: Jo em referia...
3: Ilegalidade para ver un Rafiki!
2: Jo em referia senyals de fum o alguna altra cosa
3: Tebas,
2: que em podria
3: no
2: ajudar.
3: Escolti, o missatges si marca un Rafiki.
2: Exacte.
3: No 606 32 72 11... Ficar missatges si marca un Rafiki, o deus, del futbol.
2: I espero que les espelmes que vam posar aquesta setmana a la Catedral de Barcelona, perquè no es lesioni Rafinha, funcionin.
3: És que ni el Google actualitza. Ni el Google. És un partit fantasma.
4: No, és que posa que no ha començat encara.
3: Què t'ha passat?
4: Posa que no ha començat
3: encara. Què t'ha passat?
2: Estan esperant a que ens arribi el senyal aquí al Què t'hi jugues per l'inici d'aquest Austràlia-Brasil. Intentarem seguir-lo i informar-vos d'aquest inici de Rafinha amb el 10 a l'esquena, amb la seva selecció. És veritat que ja havia portat el 10 en alguna concentració, però ara s'estrena amb el mític dorsal que van lluir Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Ara serà ell, després de la 10 de Neymar a la selecció, qui el porti. Per tant, o capitán Artilleiro, si João Pedro pot sintonitzar la parabòlica, potser ens pot regalar alguna alegria
3: si
2: en aquest que t'hi jugues.
3: Si el temes aixecar la cabeça... Meu Deus! El braço també, quizás.
2: Avui, com tots els divendres, tenim a l'estudi el nostre company de Mundo Deportivo, Joan Poquí. Què tal, Joan?
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
5: Bon dia, bon dia. Molt bé.
2: I avui tens de partener aquí el Jordi Ferrón.
6: Què tal,
2: què tal, Jordi? Bon dia. Que normalment vens amb una taula més tranquil·la, més d'anàlisi, més de...
6: Va, ja coincidit amb Poquí alguna vegada.
2: Sí.
6: I és maco, i és entretingut.
2: Us ho heu passat bé.
6: Ens ho passem molt bé.
2: Us ho heu passat bé. Ja saps que Poquí comença el Què t'hi jugues a lo grande, no?
6: Sí, sempre.
2: Doncs vinga, Willy, som-hi. Què t'hi

0: tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Yeah!
1: T'imagines, Covite, amb algun dels sobres de les votacions de la pilota d'or? Algú
0: vota Donatello
1: a les tortugues ninja, com quan votàvem el delegat de classe.
0: Correcte, Donatello. És una crida que votin a Donatello. Que no votin a Donatello.
1: Que no
0: és
1: Mbappé. Voti, no?
0: Les tortugues ninja són Mbappé. Per tant, en plena efervescència de la pilota d'or.
2: No vols
1: últims
2: que guanyi Mbappé,
1: la pilota d'or? Campanya.
0: Per què ha de guanyar Mbappé si no compleix els requisits que
2: jo que et feia un punt maquiavèlic, allò de dir, a veure si li donen Mbappé, que llavors si li donin la raó, que ell és bo i donar voltes i tal, i pensava, igual hasta ho prefereix.
0: No. La veritat és que
2: m'agrada.
0: Prefereixo que estigui feliç el nostre i que no... I no total, ja sabeu que a mi no li deu massa importància, però entenc que tant desplegament mediàtic i tant debat sobre això, que prefereixo que li doni el que és el millor del món, que és el de Minyamal.
1: El nostre, deia el Poqui, la Minyamal.
0: Jo li donaria a Cobercí. Jo li donaria a Cobercí. Si fos jurat, li votaria en Pau.
2: Gràcies.
0: Però crec que no té massa opcions, prefereixo que guanyi la Minyamal. L'altre ens és una farsa que estigui... Que pugui guanyar la pilota d'or aquest any, el Donatello.
1: Ara, de seguida, escoltarem a la Minyamal, que segueix postulant-se per aquesta pilota d'or, però abans, Albert Llimós, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Notícia d'última hora que ens pots explicar, perquè ahir el que t'hi jugues ens fèiem ressò d'aquesta denúncia d'un grup d'advocats de la Fiscalia Provincial de Barcelona contra el Mingo Rubio Balompié, un club de futbol que abans es deia el Bayern de los Caídos, que està participant en una d'aquestes lligues amateurs que hi ha a Barcelona. Van ser denunciats davant la Fiscalia, com diem. Ahir parlàvem amb l'advocat aquí al que t'hi jugues, l'advocat que ha presentat aquesta denúncia. I ara ens pots explicar que és l'Ajuntament de Barcelona qui demana al gestor de la instal·lació on es disputa aquesta lliga que aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, no hi participi.
3: Així és, en una carta que acabem de rebre ara mateix del regidor d'Esports David Escudé en referència doncs, a aquest cas i adreçada al gestor de la instal·lació, que recordem-ho és municipal, a Horta, i per tant se li reclama, llegeixo textual, als organitzadors que es portin a terme totes les actuacions necessàries per evitar la participació d'aquest equip a la competició, diu l'Ajuntament en aquesta missiva, que és una greu situació absolutament incompatible amb els valors de l'esport, que condemnen rotundament aquesta situació i, per tant, demanen que s'actuï amb la màxima celeritat possible, adoptant les mesures necessàries perquè l'equip no continuï participant en la competició. Diu que Barcelona no pot permetre que les seves instal·lacions esportives siguin utilitzades per donar cobertura o normalitzar expressions que facin apologia o exhibició simbologia vinculada al franquisme, a la dictadura. Per tant, moviment de l'Ajuntament de Barcelona com a doncs, instal·lacions municipals que són aquest camp on jugava aquest equip i, per tant, doncs, veurem quin és el pas següent, però, en principi, David Escudé també segurament que el podrem escoltar durant aquest matí farà declaracions al respecte d'aquesta situació.
1: Recordem que en aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, que és on està el Mingo Rubio, és la localitat on està actualment enterrat el dictador Franco, en aquest equip, dos dels seus membres pertanyen a Vox, al partit de Vox aquí a Barcelona. Un d'ells, Juan Cremades, és el vicepresident provincial del partit i l'altre, Carlos Oliva, és conseller del districte de Sarrià de Vox. Llimós, i també hem pogut parlar amb els organitzadors d'aquesta lliga.
3: Sí, mentre estem esperant també el moviment de la Fiscalia, no?, que està estudiant aquest cas, si va per la via penal o va per la via administrativa, els organitzadors van rebre la queixa dels equips participants, d'un dels equips participants que va saber doncs, de la presència d'aquest equip i de la simbologia que utilitzava a l'escut i també doncs, del nom propi, el nom era Bayern de los Caídos, a partir de la queixa d'un altre equip competidor en aquesta lliga de futbol 7, doncs els organitzadors de la lliga van demanar a aquest equip, que tenia el nom de Bayern de los Caídos, que es canviés el nom. Per això, a partir de fa 10 dies, se'l van canviar i va aparèixer com a Mingo Rubio Balompié. Per tant, el nom original era Bayern de los Caídos. Els van reclamar que canviessin el nom i també doncs, el logotipus. Els van exigir que es canviés el logotipus. De fet, ara a les aplicacions on es poden seguir aquestes lligues i que n'hi ha tantes arreu del territori, doncs ja no apareixen amb el logo que tenien, no? On sortia una fotografia doncs, amb la B de Victòria, amb el Valle de los Caídos de fons, etc. Ara hi ha una bandera a Espanya i una B baixa continua sent. però ara l'aplicació mateixa no surt, no es veu el logotipus d'aquest equip. Però, per tant, després de la queixa, els organitzadors van prendre partit i van exigir, com a mínim, aquestes dues coses, canvi de nom i canvi també de la simbologia.
1: Doncs veurem quins són els propers moviments, a la resposta a aquesta petició de l'Ajuntament de que aquest equip no participi a la Lliga, però és veritat que ja ens ho apuntaves ahir, Albert, i a aquestes hores seguim buscant, hi ha molts exemples, no?, d'equips que frivolitzen amb aquests noms.
3: Sí, fent una cerca ràpida, i segurament que el percentatge d'equips que tenen xarxes socials és mínim, perquè no ho acostumes a fer quan jugues en equips d'aquest tipus, i ho dic per experiència, no? Però fent una cerca ràpida hem trobat una quinzena, una vintena de casos d'equips arreu del territori espanyol, també aquí a Catalunya, doncs que porten el nom de Bayern de los Caídos, alguns amb simbologia evident franquista, altres no tant, i també a altres lligues d'aquí de Catalunya hi ha altres equips que porten el nom de Bayern de los Caídos, i ara doncs el següent pas és veure què fan, no, els organitzadors d'aquestes lligues, si prenen partit després d'aquest exemple d'Horta, o en canvi ho deixen una mica a l'expectativa del que pugui passar, si hi ha alguna derivada judicial en relació al moviment que ha de fer la Fiscalia ara davant d'aquesta denúncia presentada per Eduardo Ranz.
1: Doncs us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues, els propers moviments, tant per part de l'Ajuntament com de la Fiscalia, com apuntava ara el Llimós, que ahir ens deia l'advocat que ha portat això davant la Fiscalia, que una broma als més de 114.000 afusellats del franquisme o al més de mig milió d'exiliats, doncs no els hi deu semblar que es frivolitzi d'aquesta manera. 12 i 17, seguim endavant al Que t'hi jugues.
4: Que t'hi jugues?
1: I al matí, Llimós, ha anat de comunicats perquè les quatre grans lligues europees, la Lliga, la Premier, la Bundesliga i la Sèrie A, s'han unit contra la FIFA i fa només uns minuts han emès un comunicat en què demanen canvis a la FIFA, a l'organisme, que s'acabin les ingerències polítiques, en una clara al·lusió al seu president, a Gianni Infantino, perquè creuen que el futbol ha patit un dels majors abusos, diuen, de poder de tota la història.
3: Sí, és la frase més contundent d'aquest comunicat, de tot just dues pàgines que han fet aquestes quatre grans lligues, no hi és la Lliga Francesa, però diuen que s'ha patit aquest abús de poder més gran de la història de la FIFA. Afegeixen en aquesta missiva que el president de la FIFA ha promogut activament iniciatives també abusives i que hi ha un problema de governança de la FIFA que va molt més enllà d'un paper d'una sola persona, del president, sinó també que no es pot concentrar simultàniament tant poder regulatori, comercial i polític en la figura d'Infantino. Tot bé, diuen, de la problemàtica de l'ampliació del calendari internacional de partits, doncs de que cada cop les finestres dels partits internacionals són més grans i, per tant, el que diuen en aquest comunicat les quatre grans lligues és que el poder de la FIFA i del seu president no pot ser il·limitat. Per això reclamen tres coses, insten a la FIFA a tres coses: a otorgar a les parts afectades un paper real a la presa de decisions, és a dir, que les lligues també participin d'aquesta presa de decisions, garantir també que la presa de decisions sigui basada en dades objectives, que per tant hi hagi un argument objectiu al darrere, i també protegir la funció regulatòria de la FIFA davant de la seva funció comercial, per tant, que els diners no ho manin tot. I insten que de cara a les eleccions del març del 2027, que s'han de celebrar a la FIFA, els possibles candidats a la presidència convoquin, després d'aquestes eleccions, el guanyador en els primers 5 dies a aquestes lligues per intentar solucionar aquesta problemàtica de manera, podríem dir, dialogada, i que també les grans lligues no siguin les grans perjudicades.
1: Eleccions, com deia el Llimós, el 2027 a la FIFA. S'especulava que la UEFA presentaria un candidat per fer front a Infantino, que podria ser el Khelaifi, malgrat ell ho va descartar públicament, però s'esperen, Joan, mesos de moviment polític aquí al futbol.
0: Mira,
1: de gran nivell.
0: Celebro que es mobilitzin. Jo penso que també s'haurien de mobilitzar els clubs, perquè jo considero, i no em faran canviar d'opinió, que l'actual aturada de seleccions és un atropellament. És un atropellament que tu aturis la competició durant 3 setmanes. No estem parlant d'un cap de setmana que el perdies prèviament, que ja em semblava excessiu que entre el setembre i el mes de desembre n'hi hagués 3. És a dir, setembre, octubre, novembre. Val, n'han unificat 2. Però que han unificat vol dir que han ampliat aquesta aturada, independentment de que hi ha clubs, equips que els hi va millor i equips que els hi va pitjor. El Barcelona és evident que li va fatal aquesta interrupció, perquè està en un moment dolç de forma i de joc, i això el que fa és interrompre un moment estratosfèric del Barcelona. Però independentment d'això, que és una apreciació subjectiva meva, que és una putada pel Barça que se li faci... És que em sembla que ni les lligues nacionals ni els clubs ho han d'acceptar. I jo recordo la temporada passada, quan va transcendir, o quan jo em vaig assabentar que hi havia aquesta aturada, que s'ajuntaven aquestes dues aturades i que durava tres setmanes, coincidia que hi havia roda de premsa de Hansi Flick. Jo li vaig preguntar a Hansi Flick, escolti'm, què opina vostè? I ell, que estava de bon humor, va canviar de cara, es va posar sèrio. És a dir, era evident que estava d'una mala folla tremenda. Va dir, no, a mi no m'han consultat, per tant, jo no he pogut dir si m'agrada ni no m'agrada. A mi ningú m'ha consultat res. L'altre dia li van tornar a preguntar i el discurs ja va canviar una mica, ja va ser més polític. Però que els entrenadors dels equips grans no poden estar d'acord amb això, és evident. I els jugadors tampoc haurien de ser-hi. Jo entenc els jugadors perquè ells volen anar a les seleccions, això no hi tinc res a dir, ho entenc. No és responsabilitat d'ells, no és dels jugadors, és dels que organitzen el futbol. I em sembla positiu que tinguin aquesta iniciativa, aquestes quatre lligues, de fer pressió per endreçar una mica més. És a dir, per no atropellar d'aquesta manera els interessos dels clubs.
4: Al final sembla clau que el calendari no està ben fet, que el tema pels equips, i perquè a mi m'ha tocat, sent entrenador, que marxessin jugadors a la selecció, et trenca tots els plans que pots tenir. A part, normalment s'acostumen a ser partits on els jugadors volen jugar, tothom ens agrada jugar a la selecció, partits que són molt cridaners a nivell internacional... Les jugadores, els jugadors fan un desgast molt gran, t'arriben, has de descansar en el teu club quan ets tu el que li pagues perquè s'han exigit al màxim en seleccions. Jo crec que s'ha de fer un canvi de calendari. No sé si la proposta que va fer Xavi en el seu moment d'unificar-ho tot al final o a l'inici seria el millor. El que està clar és que trenquin cada mes o cada mes i mig una o dues setmanes de preparació dels teus jugadors, més enllà del viatge, del jet lag, de l'acumulació de minuts, d'una altra manera d'entrenar, perquè les maneres d'entrenar de cada lloc és diferent. Llavors, tot això és un contratemps. I més quan, no? Que el Barça estava fletxita per arriba, que et tallin ara durant tres setmanes aquesta embranzida que tenies, doncs no agrada. Però torno a dir, algú que potser s'hauria d'unificar entre tots. I el tema polític, jo crec que amb aquest últim Mundial ha quedat tan clar, amb una imatge tan vergonyosa moltes vegades de lo que està a punt de derivar el futbol, que jo crec que per un moment, en fi, per totes, ens hem de parar, aturar i dir per aquí no podem continuar.
1: I que portem mesos, anys, no?, amb les queixes de diferents actors del futbol queixant-se del calendari, però és que cada vegada va més.
0: No? No, però és que el Jordi ha dit una cosa que jo estic molt d'acord, el que va suggerir Xavi, és que tenia tota la raó. Tu, a final de temporada, si ara un Mundial o una Copa dura cinc setmanes o sis, doncs fes dos mesos i mig, si vols, per a seleccions. Que els clubs, els jugadors més modestos, es poden buscar fórmules perquè segueixin fent altres competicions, no ho sé. És a dir, que el futbol no s'aturi, evidentment, pel futbol més modest. Però que el futbol internacional s'hauria de concentrar. Si vols dos mesos i mig, val, ja està, i oblida't. I la resta de temps no molestis a la planificació,
4: que,
0: Joan, equips, i a la feina dels equips.
4: Fins i tot pel treball de seleccions. Clar, ahir parlàvem de la Països Baixos de Xavi, s'ha tingut dos dies per treballar, o sigui, no pots veure res.
5: Very little to work, no?
4: Pues va estar bastant bé, eh?
5: Per això hem empatat un, perquè si no, bueno, és que si arribem a tenir una mica més de temps, these things was different, you know?
0: Trobo a faltar els maquitos, eh?
1: És que els maquidos estan a la cuina, perquè saps què passa? Que avui ens falta algú en aquesta taula, no?
0: Ja, yeah, clar.
1: Falta l'Ivan San Antonio. Iván San Antonio, què tal? Bon dia.
6: Yes. Hola, Iván. Bon dia.
0: Què passa?
1: L'Ivan encara està a Països Baixos, van a cobrir aquest debut de Xavi precisament, i crec que li has agafat el gustet i has decidit que et quedes uns dies més, no, Iván?
6: Sí, marxaré demà. s'està bé, a més fa molt bon... està fent molt bons dies... Amb una temperatura... Fa calor aquí o què? Encara.
1: Sí, encara és estiu. Sí.
0: Aquí encara.
6: Collons.
5: És good de temperatura.
6: Aquí s'està molt bé, tu. No. Potser em quedaré viure.
0: És una llàstima perquè...
1: Hem decidit que potser quan estigueu els dos aquí serà el moment de retrobar-nos amb els maquitos.
0: Ah, va.
1: Next week. Els hem reservat per tu, Ivan.
5: Next week, step by step.
1: Ara parlaven, okay. Ivan, d'aquestes sensacions de Xavi, del que deia Xavi com a entrenador. No sé si ara de seleccionador pensaria diferent d'aquestes aturades per selecció, però en tot cas, satisfet, no, Xavi, amb aquest debut contra l'Alemanya de Klopp, amb aquest empat a un?
6: Sí. Sí, la veritat és que va deixar molt bona impressió. En el primer partit, contra un equip difícil com és Alemanya, jo crec que fins i tot superior, un per un a Holanda, però Alemanya va jugar els 10 primers minuts molt bé, però jo crec que la resta del partit Holanda va ser superior. I de fet, si no anulen el gol aquest tan estrany que va intervenir el VAR, hagués guanyat el partit, o sigui, hagués debutat amb una victòria.
1: Ivan, què és el que més et va agradar del partit? No sé si et quedes amb les intervencions de Ter Stegen, amb aquest debut de Ruben Van Bommel, que va fer una centrada impressionant en aquest gol de l'empat d'Holanda, no sé, o a Adeyemi, que també va fer un bon partit, generant molt perill.
0: Va fallar un gol.
6: Sí,
1: però...
6: Va fallar un gol, sí. Jo no el vaig veure tan bé com ha estat jugant el Barça. No estava del tot fi. Segurament també perquè evidentment el Klopp juga d'una altra manera, malgrat que tenen estils similars amb Flick, però no el vaig veure especialment bé. I aquí sí que vaig veure bé va ser a Ter Stegen, i això sí que bueno, hòstia, és una bona notícia, no? Perquè al final és un porter amb el qual el Barça no compta, i el que interessa és que ho faci bé tant al seu club, a l'Ajax, com a...
7: Que no estava sent així, perquè porta un parell
6: no
7: de...
6: No estava sent així.
7: Un parell de rades greus, sí, amb l'Ajax.
6: Sí, amb l'Ajax. Però en canvi ahir va fer un molt bon partit, a casa seva, en aquest cas. Sí, amb el Johan Cruyff. I però jo el que em quedo del partit... No tant pel que fa al futbol, sinó per la rebuda que li va fer l'afició d'Holanda a Xavi, i també per part de la cadena BBC, perquè li van muntar un vídeo per donar la benvinguda a pancartes, i en el vídeo, hòstia, era un punt emocionant, perquè també apareixia Johan Cruyff, i bueno, i Xavi és evidentment és fill del cruyffisme, i jo crec que és una mica com tancar el cercle, no? Perquè que feia 48 anys que no hi havia un seleccionador estranger a Holanda, i clar, és tota una novetat pels aficionats de la Orange. I en canvi la rebuda que va tenir Xavi va ser molt maca. I xerrant amb aficionats... Sí, perdona?
4: Sí, Ivan, al final igual també, i és que sí que és veritat que és un entrenador estranger, però que segurament tingui un futbol més holandès que els darrers entrenadors holandesos que ha tingut. Es va tornar al 4-3-3, una figura reconeixible. Sí. És veritat que es necessita treballar, però es va veure un futbol molt més holandès del que vam veure, per exemple, al Mundial.
5: Step by step.
6: Sí, no, totalment. I això ens ho deien abans i després, aficionats, sí. I amb gent que vam poder parlar, que diu, és que necessitàvem un canvi. Sí, diu, mira, guanyar o perdre, diu, només guanya un, però com a mínim passa-t'ho bé pel camí. I Holanda s'havia desviat molt del que ha sigut sempre el futbol total. Vam parlar també amb el Jaap de Groot, que és un mític periodista que porta des del 78 seguint a la selecció holandesa i que treballava al Telegraph, de fet feia els articles de Johan Cruyff, i ens ho deia que ell notava que hi havia molta satisfacció pel fitxatge de Xavi. O sigui, no és el mateix, com deies tu, Jordi, que vingui un entrenador, no sé, el Ancelotti, que vingui Xavi. O sigui, per això l'accepten, no? Perquè en el fons és una continuïtat.
4: Exacte.
6: O fins i tot un retorn al passat, als orígens.
5: Thank you.
1: Xavi, no sé si vols dir-li a l'Ivan Sant Antoni algun pla perquè aprofiti aquestes últimes hores a Amsterdam.
0: M'han dit que no hi ha cervesa a Amsterdam. Jo no ho conec.
5: Bueno, o sigui, a veure, n'hi ha menys. Hi ha més d'altres coses, diguéssim.
6: Ja... No tenim temps, n'hi ha menys.
5: Un consell que donaré, Ivan, és un consell, que en els coffee shops no hi fan cafè. No és una tenda de cafè, diguéssim. És coffee... És cafè, i shop és tenda, però no té res a veure amb tenda de cafè. És una altra cosa.
6: Ah, bueno.
5: Vale, fan césped.
6: Oye, és que no bec cafè. Jo no bec cafè.
5: Vale, pues allà...
1: Césped no
5: és
1: el que tu t'agrada, Xavi.
5: Allà hi ha césped tallat molt llarg.
0: Massa llarg.
5: Molt llarg, sí, en forma de L.
1: Ivan, gràcies per haver entrat uns minuts al Que t'hi jugues. Et trobàvem a faltar i així has estat present en aquesta sessió dels divendres. Ens retrobem la setmana vinent.
6: Adéu.
0: Adéu, Ivan.
6: Adéu.
1: I amb aquesta música d'Holanda, doncs crec que obrim un moment al quiosc, perquè el Marcos precisament ens porta allà.
8: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Muy bon dia.
8: Hola, buenos días, Elena. Naranja lleno de pasión y con un gol de clase mundial en el tiempo de descuento contra Alemania. 1-1, titula el diario de Boskrant de los Países Bajos. Xavi, que se movió un poco menos que el otro famoso entrenador debutante, Jürgen Klopp, el alemán, fue recibido con una gran pancarta de bienvenida. En la crónica del partido se recuerda que distó mucho de ser perfecto, pero fue prometedor. El duelo no fue aburrido ni un instante. Fue fútbol con aventura, con diversión y pasión, con compromiso y ferocidad, escribe el periodista Willem Wisses. En el The Telegraph, uno de los diarios más importantes de los Países Bajos, Xavi confesó que ve una selección holandesa superior y que la vio así contra Alemania en la segunda mitad y que va a convocar a un sustituto para el lesionado Brian Broadway.
1: Gràcies, Marcos. Ara repassem les notícies del dia, que són 1:15. Ja.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Avui amb diferents veus. Comencem amb la Núria Vilamala, perquè Núria, què tal? Bon dia.
10: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
1: El Girona juga avui a Montilivi contra l'Albacete amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva.
10: Sí, després de guanyar el camp del Cádiz, el Girona vol confirmar les bones sensacions en un partit marcat per les baixes. El Girona té 6 jugadors amb les seleccions, tampoc estarà disponible Brian Hill i Quique Álvarez, el tècnic gironí, amb totes aquestes baixes, deixa la porta oberta a un canvi de sistema.
11: És el que hi ha. No podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
10: La bona notícia, Elena, és que el Girona recupera Bel Ruiz i també entrarà a la convocatòria Unai Hernández.

0: Unai Hernández, el rival l'Albacete, QE, un punt amb 10 baixes, per tant un partit idoni a priori pel Girona per confirmar les bones sensacions.
1: Jordi, anaves que fent que sí amb el cap, eh?
2: Sí, perquè al final la segona divisió, la Liga Permotion, és una liga molt important. Si no unifiques criteris, li passa al Girona, li ha passat a l'Almeria, li passa a molts equips i aquí no esperen a ningú.
1: I en play-offs i tot, l'any passat, no? Amb la preparació del Mundial.
2: I aquí no esperen a ningú. Tu perds 3 partits que et falten 8 jugadors i el que va al carrer és l'entrenador. Jo com a entrenador, clar. A mi això em mata, eh? I després, sí, la cantera, no sé què, el que volen les aficions és guanyar. Jo crec que si li ha de donar una volteta de tuerca a totes aquestes coses, que no és tan difícil. Al final, el futbol, vivim molts del futbol, doncs anem a fer-ho de la millor manera possible, fent coses sensates.
1: I el Sabadell, Núria, juga demà contra el Celta Fortuna després d'una setmana complicada.
0: Sí, per la greu lesió del màxim golejador de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El futbolista, a priori, es perdrà tota la temporada, però Ferran Costa, el tècnic arlequinat, té clar que ara toca mirar endavant.
3: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Quan passa una cosa així, sempre parlem de afortunats que som, de poder-nos dedicar al que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
0: Demà al camp del filial del Celta, el Sabadell, 6è en posicions de play-off, buscarà mantenir la dinàmica d'aquest inici de temporada.
1: I ara amb la Sier Chávez parlem de la selecció espanyola sub-21, perquè amb Xavi Espar i Javi Hernández poden certificar avui la classificació per l'europeu, a Sier.
4: Espanya visita Finlàndia 6:15, una victòria li assegura matemàticament el bitllet. Xavi Espar, que s'estrena en una convocatòria de la sub-21, podria debutar aquesta tarda.
1: El Barça femení visita demà Logroño buscant el 5:5 a la Lliga.
4: Serà 5:15 de la tarda i ho farà Maitana Bonmatí, ha dit Pere Romeu, que entrarà a la convocatòria.
5: Avui acabarem la sessió d'entrenament i el més possible és que l'Aitana vingui convocada ja amb l'equip, així que bones notícies per aquesta reincorporació.
1: Debuta Zidane al capdavant de la selecció francesa.
4: A 9:15 contra Turquia i a la mateixa hora tenim també un Itàlia-Bèlgica a Roma.
1: El Barça d'handbol comença avui la defensa del títol mundial.
4: Ho fa des de 1:15. I ara mateix el partit que s'està jugant. Un moment, Helena, que acabo de perdre el resultat.
1: Actualitzant la pàgina web. Et passa com a Joao Pedro, sí, no? Sí. Que l'antena avui
6: claro,
1: no...
6: Claro, està difícil, està difícil.
4: A la primera meitat, Piñeiro 6-12, el Barça amb una ratxa de 62 partits i més d'un any sense perdre.
1: Al vespre, partit exigent pel Barça de futbol sala al Palau.
4: Els blaugranes reben el Jimmy Cartagena 9:15, en la tercera jornada de Lliga. El Barça arriba en ple de victòries, 2-5 contra el Valdepeñas i 6-1 davant del Peñíscola.
1: I el nou Barça de bàsquet va debutar amb victòria a l'Eurolliga.
4: Els blaugranes van remuntar 15 punts, van superar l'Efes per 89-82 a l'estrena europea. Brizuela amb 20 punts i Panter amb 19 van liderar el triomf en un Palau blaugrana amb més de 5.600 persones, que a més va tenir una gran representació institucional a la llotja per començar la celebració del centenari, entre els quals es trobava, lògicament, el nostre Xavi Seixas.
1: Home, ja el vam veure allà amb el ben guapo, amb la seva samarreta amb el nom de Seixas que li va regalar el Barça de bàsquet en reconeixement de tots els anys que ha dedicat el Xavi Seixas a l'equip. Et vam veure molt guapo, eh, Xavi? Segur que ens estàs escoltant des d'aquí i la nostra felicitació.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
1: I què diuen els oients, Núria, avui al YouTube del que t'hi jugues?
0: Doncs, Helena, la gent tenia ganes de veure el debut de Xavi Hernández, eh? Com a seleccionador de Països Baixos. Bastanta gent al YouTube del que t'hi jugues comentant aquest debut i veig molts oients, Helena, evidentment contents de que Xavi Hernández li vagi les coses bé i recordant una mica l'etapa de Xavi Hernández a la banqueta. Molts oients ja ho sabeu en directe al que t'hi jugues comentant aquest debut de Xavi Hernández.
9: Tant que veu. Gràcies a tots, de veritat. Vull dir, començar empatant 1-1 contra una campiona del món com és Alemanya, escolta, it's not easy.
1: It's not easy. Escolta, Joao Pedro, els oients t'han donat idees de pujar-te a Cubells així per, no sé si...
6: Els oients ens han donat moltes idees, mais poca ajuda, fem-nos que dir. No importa aquí. No importa aquí acabar no Troiano, tal la cosa 0-0.
1: De moment ja Rafinha al camp, no?
10: Minut 24 al camp i no hi ha cap canvi, per tant, de moment...
6: No fico nada. Tudo bem. Rafinha està aguantando. Bé! Samba! Claro! Rafinha está correndo, cara! Falta menos pela ruptura, sim! Mas...

0: Montero, va, que com això passi, després ja veuràs el cic i la bronca que ens fotrà, exacte.
1: Ah, no, ja veuràs.
0: Estarà content també i pendent d'aquest partit de Rafinha. Nil Solà serà Deco, el director esportiu del Barça, que ha aprofitat la seva participació en Congrés de Futbol a Portugal per donar per tancada l'opció de Julián Álvarez del Barça.
1: Sí, per donar per tancada l'opció Julián, per explicar també que Gabriel Jesús va ser un moviment que li va aparèixer al Barça. Un cop van descartar Julián per tot el tema financer i per tot el que estava donant. Això és el que deia ahir a la tarda Deco.
2: Per nosaltres la idea sempre ha sido traer un nou de mobilitat, de capacitat de asociarse, y Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta, no ya hemos hablado demasiado de esto, o sea, el club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que el Gabriel no estaba en los planes, es que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un 9. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar jugador de este mismo perfil, pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club.
1: Per tant, carpeta Julián Álvarez tancada, el Barça que va poder firmar aquest Gabriel Jesús, però evidentment el Barça que de cara al futur doncs segurament haurà de fer algun moviment en aquesta posició davanter.
0: És veritat, Llimós, que Ferran Oliver ens deia aquesta setmana al Que t'hi jugues que l'excedent que hi ha pel mercat d'hivern és mínim, no? 3, 4 uns 3-4 milions. I que hi hauria d'haver alguna sortida perquè arribés un fitxatge d'aquest nivell.
3: Sí, ja fa setmanes que ho estan explicant, una mica ha anat variant, i el discurs de l'àrea econòmica, de la parcel·la econòmica, és aquest, que l'excedent és mínim i que qualsevol tipus d'operació que necessitis, i per portar Julián necessites molts diners, ha d'anar condicionada a unes vendes importants primer. I ja amb l'entrada de Rodri al mes d'agost i al juliol, doncs, l'inici de les negociacions per Rodri, Julián ja va passar a ser un impossible. Si no hi havia grans vendes que poguessin doncs, fer aquesta operació.
4: Clar, en aquell moment, per exemple, el Barça podia o esperava o tenia oberta l'opció de vendre Casador.
3: Casador, tenien entre ella i Sella.
4: Clar, aquest no genera massa. Però, per exemple, hi ha un altre jugador que qui sap què passarà en el futur, que és Frenkie de Jong.
5: Sí, sí, total.
4: Clar, Frenkie de Jong, no, clar, i aquest sí que t'allibera.
5: Totalment. Sí, sí, molt, tant que allibera molt.
6: Si tu estàs esperando yo liberar, estàs esperando yo a mi.
4: I, bueno, no ho sé, dic com a opció. I la segona reflexió que volia fer és... jo també vaig sentir allà d'Eco, el que diu de tot el sentit, però us vull recordar una cosa, particularment a Túnil, que tot el que ens ha dit d'Eco estiu durant el mercat ha sigut exactament el contrari. El que ha
0: això s'ha d'anar a preguntar, si donàveu tant per tancada la porta o creieu que és estratègia.
1: Jo no la dono per tancada.
4: Jo en absolut.
1: En absolut.
7: I menys després... Futbolísticament té sentit que la tanquis perquè firmes un jugador de molt nivell, més estan fundint en Rafinha i Julián al final seria treure fora a Gabriel Jesús perquè són diferències, però són molt similars. I el tema és això, que és que Deco utilitza molt bé el que dic per fer lo contrari, per intentar despistar tothom. I jo estic segur que té que haver-hi alguna gran venda d'elles de Franqui. És que no caben tots al mig del camp. És que hi ha Minomi, Rodri Bernal, de Pedri Gavi, tenim Espar que pot ocupar aquesta posició, Olmo amb Fermín, que els dos són intocables, algú del mig ha de sortir. I Valde, jo no crec que accepti aquesta continuïtat de tercer lateral esquerre de l'equip si Espar continua el nivellazo que està. Llavors, jo crec que el Barça al Nadal haurà de fer alguna venda perquè els jugadors també voldran sortir quan tinguin opcions de poder jugar.
4: O Koundé,
7: sí, però Koundé és el segon lateral dret. A no ser que fem el moviment d'Espar a la dreta, ara s'ha lesionat Christensen,
4: no Koundé el
7: veurem... Exacte. És que Valdés
4: el tercer.
7: Jo dic sempre el mateix. És la segona opció per un jugador. Està bé perquè quan falla el primer i alguna vegada sempre falla, estàs tu, però quan ets la tercera opció, no, perquè quan falla el segon, l'entrenador fa algun moviment per col·locar algú de confiança dintre d'aquesta...
0: El plan C no existeix, ens deies un dia, no?
7: Exacte, sí, és així. El plan C no tens la confiança de l'entrenador. Jo crec que si continua tot així i és per continuar el nivellazo que està, jo crec que el propi Valde serà el que...
1: I en tot cas, hi ha més casos, perquè, per exemple, el Barça al mig del camp ara també que se li ha generat aquesta situació de problemes, que hi ha futbolistes com, per exemple, hem parlat de Frenkie, però és que estem parlant de jugadors com Gavi, que ara sense Frenkie també ha perdut el protagonisme. Sí, sí. Per tant, jo crec que és la gran gestió que ha de fer Flick aquest any, el tema egos, i que és evident que d'aquesta plantilla hi haurà gent que et demanarà sortir perquè voldrà més protagonisme.
7: Entenc que per sentiment i per tota la relació que pot tenir el míster sempre ha parlat molt bé de Gavi, i és un jugador que no acostuma a queixar-se tant, a part segurament ara mateix una venda no sigui tan fàcil de vendre com el que pot ser Frenkie. Jo crec que el candidat a sortir seria Frenkie, seria més entendible pels culers també, no? Llavors, jo poso aquest nom.
3: També és veritat que el Barça necessita molts jugadors de gran qualitat, perquè ara les competicions grans les necessites en plantilla llarga, però també més o menys tens un excedent a dalt de tot. Vull dir, estem parlant del mig del camp, però a dalt tens Lamine, que ho juga tot, tens Rafinha, que està a un nivell increïble, tens Gordon, tens Adeyemi, i després tens Gabriel Jesús, però tens dos futbolistes que et poden jugar en aquesta posició fals nou, que també poden guanyar minuts i treure al mig del camp, que són Dani Olmo i també Fermín. Per tant, l'entrada d'un jugador com Julián Álvarez també retocaria molt aquestes peces. Aquests dos futbolistes ja jugarien al mig perquè no tindrien cabuda a la part de dalt. Vull dir que el Barça ara té una plantilla amb moltes possibilitats. Sumar-hi Julián Álvarez al final és tenir un excedent també a la part de dalt. Benvingut sí per un entrador, però també has de jugar amb els egos.
7: No és imprescindible, no? Sobretot en el tema que estem veient al central, no? que ahir sí que potser anem una miqueta més curts.
0: Nil, per cert, que... és que jo, Pedro, m'està ensenyant coses.
6: Tu mirant-ho per la ràdio de Bola i Mjogo, eh?
1: Bola i Mjogo.
6: Bola i Mjogo. Per digar una brasa és l'esponsor principal.
0: Home, què? Bola
6: i Mjogo. Per digar una brasa.
0: Bola i Mjogo, potser els podem escoltar. No sé si és una ràdio.
6: Si vols, paro.
4: És el mateix joc.
6: Som Nil. Som tots iguals. Som tots iguals. Claro.
1: Rafinha encara juga.
8: No YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Espera aí, que ali com o italiano, já tocou no meu campo ainda, tenta sair jogando.
1: T'has gravat,
8: cara.
6: Isso é como a bola mig del camp. Pode saber onde está a bola pelo tono, como com o mateix flaqueiro.
0: O el Bermudinho, no?
6: O el Bermudinho.
0: Ah, Nil, per cert, parlaven ara de Jong. Frenkie, com està?
1: Frenkie fent passes endavant, en principi l'han de tornar a avaluar després d'aquesta aturada. Recordem que ell va optar per fer aquest tractament conservador i que Flick ens va dir fa un parell de setmanes que la idea que hi havia és que després de l'aturada ja pogués com a mínim intentar recuperar-se a l'equip, està tocant pilota, està corrent, però de recordar que és una lesió que en qualsevol moment doncs, pots tenir dolor, i el que vol Frenkie és jugar sense dolor. El Barça, que avui ha fet només sessió de gimnàs, i després farà les maletes i no tornarà a entrenar al Barça fins al 5 d'octubre, i serà durant
0: això
1: aquesta...
0: Això t'encanta, Joan, ja et veig.
4: És que és tremendo, 9 dies, ala. És una altra temporada. Hem acabat una mini temporada. Clar, després quan tornin de vacances...
0: És que cada equip ho fa de la seva manera, no? Perquè, per exemple, mira, l'Espanyol ha fet vacances aquesta setmana.
1: Per exemple, el València, que va arribar a Aguirre, només tenen 2 dies. El Villarreal tenen 5 dies. Però, clar, pots acumular. Hi ha equips que segurament en tindran més, altres que en tindran menys.
0: El Getafe potser té el rècord, no?
1: El Getafe, després d'haver guanyat, segurament té el rècord. No sé els dies que tenen, però segurament té el rècord. Coneixer una mica a Bordalàs. El tema està... que és el que dius tu, Puki, hi ha una cosa bona pel Barça, que és que n'hi ha 4 o 5 que tenen festa. És a dir, els altres estan tots entrenant, bueno, ja, jugant amb les seleccions.
4: Sí, val.
1: Que vull dir que això pot afectar més al València o al Getafe que no al Barça.
4: Però el grup perd l'equació que tenia.
1: No, això segur.
7: I que et pugui servir perquè Gabriel Jesús agafi les sensacions que li falten, no? I recordem que
1: Flick... Fa 1 contra 1 amb Chesney.
7: Recordem que Flick va dir que la millor versió del Barça la veuríem a la tornada de les seleccions, eh? O sigui, jo... Estic de subidón, perquè si veiem una millor versió però jo que no l'hem vist fins ara...
4: Però no sé si haurà canviat d'opinió.
7: Segur.
4: I és que jo estic segur que ell no esperava veure el que ha vist aquests primers 9... Són 7 de lliga i 8 partits.
7: És que era una pretemporada difícil. Arribaven els jugadors tard del Mundial, rivals complicats, amb molta gent. El Barça no acabava de donar sensacions de... I de repente et trobes amb un Barça que va com un coet, i llavors jo crec que també ho ha canviat. Però bueno, anem agafant-se a l'optimisme i a dir encara serem millors en després de l'aturada.
6: El Gerard Martín ha aprofitat per construir un fort apatxe.
0: Ah, mira.
6: Ha fet un fort apatxe a l'entrada del vestidor.
4: Ah, molt bé.
6: I estarà guapíssim. Ja veurà, ja hem fet els planos, vam fer els planos, i ara ell ha anat a MCAT a comprar-los tots. I MCAT i Trons, ja sé que quedarà de conya, perquè al final la qualitat es nota quan vas a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... I amb els preus més competitius, que fins i tot dos nanos obrers com el Gerard i jo podem permetre'ns-ho tot,
0: Nil, en les darreres hores hem pogut sentir a Lamine Yamal, li preguntàvem precisament per aquestes crítiques, no, que està rebent per demanar la pilota d'or per ell mateix.
1: Sí, perquè continua aquesta campanya de la pilota d'or, un dia Lamine, l'altre Mbappé, i ahir Lamine el que va fer va ser dir, literal, clarament, tothom demana sinceritat als futbolistes, però quan la tenim com la tinc jo, rebem crítiques.
9: Sí, yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere. Pide que los futbolistas sean sinceros y cuando yo soy sincero, luego dicen, pero ¿cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser. Soy así, no quiero engañar a nadie, no, nunca voy a decir algo que no pienso. Entonces seguirá así hasta que me retire y yo creo que la gente se irá acostumbrando.
1: Doncs així Lamine, que qui vulgui o no estigui d'acord amb el que fa ell, sí, en té per temps.
0: T'agrada, Jordi?
7: Lamine és Lamine, té les seves coses que ens agraden moltíssim i unes altres que potser a mi no m'agraden. I aquestes segurament a mi no m'agrada tant, però ell és així. O sigui, i el comprem així i que continuï sent així, no? Però, no sé, no, un jugador del Barça no m'agrada que actuï com un jugador del Madrid, no? Això si fa algun del Madrid, ho critiquem, doncs si fa un del Barça tampoc ens agrada.
4: A mi tampoc m'agrada. Jo estic d'acord amb el Jordi. De fet, prefereixo el Lamine de la roda de premsa de la prèvia del partit contra el Feyenoord, va ser?
0: Sí.
4: Que va fer el discurs completament diferent, en contrast amb el que ja havia començat a fer Kylian Mbappé. Però la reflexió que jo faig és per què es critica Lamine i no es critica l'altre? És a dir, aquí debatim sobre si Lamine hauria de demanar la pilota d'or o no. Jo també penso que no. Penso que els grans jugadors com Lamine Yamal o com feia Messi fan la campanya al camp, no la fan fora dels micros. Però clar, Lamine Yamal ha entrat a contrarrestar una campanya que va començar a Kylian Mbappé, i en canvi Kylian Mbappé tothom troba fàcil, tothom troba normal que vagi a l'equip
7: sí,
4: a dir...
7: Jo ara sí, ho trobes normal. Jo crec
4: home,
7: que,
4: jo no.
7: Jo crec que ningú... O sigui, jo no. Normal. Jo no he vist a ningú que justifiqui lo de Mbappé.
4: Però jo no veig...
7: No hi ha per on agafar-ho de Mbappé aquest any.
4: Jo no veig els mitjans de comunicació nostrats que en el Kylian Mbappé li diguin res de...
7: Escoltava l'altre dia a Meana, justament bueno, aquí, no? Que deia
1: que no
7: entrava...
1: No, Meana Mbappé sí que li diu.
6: Que no entrava... Que no entrava ni... Cosa porque yo estoy escuchando también lo que dices todo.
7: Que no entrava ni entre el 5 o 6.
1: Sí, sí, van fer la llista, si jo sé que no hi era Mbappé, sí, sí.
7: I jo crec que així és. El que voti, que surten els vots... A veure, com justifica que entri Mbappé?
4: Bueno, escolta, vam votar el 2013 ja. A Cristiano Ronaldo en la mateixa situació que aquest. Molts gols, però zero títols. I després
7: però bueno, jo crec que la Lliga Cristiano-Messi és que no, a mi no m'agrada comparar, per exemple, Mbappé amb aquests dos. Jo crec que encara ha de fer molt per,
4: home,
7: per arribar a
4: però
7: aquest
4: jo
7: moment.
4: Comparo la situació.
7: Sí.
6: Cristiano Ronaldo va guanyar una pilota. Gràcia que digueu que ha de fer molt per arribar a aquest moment i ja té 27 anys, Mbappé, amb la tonteria.
4: Sí.
1: No,
4: està al nivell de Cristiano Ronaldo.
7: Exacte.
4: No, no està,
6: amb la tonteria té 27 anys.
7: No, això em refereixo, que semblava, però de moment, sí, és boníssim, però de moment... No ha arribat aquest...
6: Tu creus que jo no merezco Balón d'Oro?
7: No.
6: Tu creus que jo no merezco?
4: No.
6: Qui em merece más que jo? Jo he marcat más goles que ell.
7: No, però Kane, per exemple, ha fet més, no, que tu?
6: No, que jo no. Jo soy pichichi de la Champions, pichichi de la Liga. ¿Cuántos goles ha marcado en Liga Española?
0: Vinga, Kylian, va. La setmana vinent seguirem parlant segurament de la pilota d'or. Ja s'hauran tancat aleshores les votacions i encara ens queda un mes de turra, fins que sigui...
1: S'acabi ja,
0: I, Mos, amb tu volíem fer dos apunts en clau institucional abans de tancar l'hora, perquè el Barça ha fet públic aquest matí un comunicat on explica que ha posat a la venda noves localitats VIP al Camp Nou.
3: Sí, 2.000 seients a disposició d'Hospitality. Són llicències individuals en un contracte de 15 a 30 anys, o sigui, es pot agafar per 15 a 30 anys, amb un pagament inicial que ha de fer la persona que els vulgui, de la mà de l'empresa Legends, i el Barça espera comercialitzar aquests 2.000 seients VIP en 2 anys i mig i diuen que poden arribar a treure 700 milions, que és el que intentaran treure amb aquests seients VIP, aquestes 2.000 llicències individuals. El Barça, el nou Spotify Camp Nou, recordem-ho, té 9.500 localitats. 5.000 VIP. 5.000 ja estan venudes, de la fórmula tradicional a través de l'Hospitality, s'han tret més o menys uns 380 milions i aquí van incloses tot el que és suites i llotges ja comercialitzades, per tant aquesta part ja està comercialitzada. Després d'aquests 9.500 hi ha els 436 amb paquets PCL, que són el Personal Seat License, que es va fer el gener del 2026, a 30 anys i que va reportar al club uns 100 milions d'euros. A partir d'aquí hi ha uns altres seients convertibles del segon anell VIP del nou estadi del Camp Nou que es volen vendre partit a partit, per tant no fer aquests paquets a llarg termini, sinó vendre partit a partit, i després hi ha una sèrie d'aquests seients VIP, d'aquests 9.500, que són per compromisos, no? Que són pels patrocinadors, per necessitats del club. Per tant, ara el que està fent el Barça és treure un paquet més, no? D'aquests 9.500 totals, però recordem-ho, com deia Ferran Oliver precisament a aquests micròfons, el vicepresident econòmic, que aquests seients VIP són molt importants perquè garantiran aquests 450 milions objectiu que té el Barça al cap, que podria generar el nou Spotify Camp Nou.
10: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats en la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya-Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula, que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
3: Perquè, recordem-ho, deia Ferran Oliver, sempre ho he dit també a l'Assemblea, que la meitat del que generarà, a més, aquest estadi nou vindrà per aquesta via, per la via dels VIP i de l'Hospitality.
4: Aquí la clau és quina és. No el que ha dit el senyor Ferran Oliver, evidentment no li discutiré, però la clau és que l'equip no caigui. És a dir, tots aquests senyors venen a veure Lamine Yamal, a veure Pedri, a veure Fermín, a veure Gabriel Jesús, i a veure el Barcelona, a veure Rafinha, etc. Si l'equip manté el nivell, tot això surt.
7: Tu creus que els VIPs venen a veure futbol?
4: Home, jo crec que sí.
7: No seria dir-te, eh? Ven a fer negoci, no? A sí, vacilar però, del seu seient.
4: Però si el Barcelona...
7: És que anem a veure futbol amb els que...
4: Els de sempre,
7: exacte.
11: Són maneres diferents de veure el futbol, però van a veure futbol.
4: Però van a veure futbol.
7: Estàs segur?
4: Sí.
11: Sí,
4: sí també, jo crec que si el Barcelona...
11: Aprofiten la vinentesa.
4: O potser venen a buscar glamour, però el glamour te'l dona als jugadors. Si el Barcelona no tingués el nivell que té, no tindria aquest volum de negoci, segur.
3: Sí, el que garanteix aquestes vendes a llarg termini és això sí, doncs, que ho tinguis garantit, no? I després aquests cents que es guarden al dia a dia anirà molt en funció també de l'equip.
0: Llimós, i la setmana passada aquí al Que t'hi jugues parlàvem amb Jorge Alcover, director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que ens explicava el canvi de condicions del préstec de 1.800 milions per l'Espai Barça, que els 100 primers milions que generés l'estadi anirien primer als inversors, però tens un apunt sobre aquest canvi de condicions.
3: Sí, que és pels propers dos anys. Després de la signatura del contracte és per dos anys, no és per sempre, sinó que aquest canvi d'ordre, diguem, que els 100 primers són pels inversors, després l'altra part del que genera l'estadi, que va en aquest fons de titularització, va al Barça, doncs aquest canvi de les regles del joc, podríem dir-ho, és per dos anys a partir de la signatura d'aquest contracte, clar, que ve derivat dels 300 milions de més que demana el crèdit i que se sumen als 1.500, i per tant això ha fet canviar les regles del joc, i els inversors han dit, primer nosaltres ens agafem la nostra part del pastís, 100 milions, i després pels diners són pel club.
4: I són els dos anys que Camp Nou encara no estarà al 100%.
3: Correcte.
4: Ells han dit, marrameu tu, quan estigui acabat,
3: després el que vulgueu.
4: Tornem-hi, però de moment...
0: Ha estat setmana de números, el que t'hi jugues en clau Barça. El Madrid, en canvi, ha estat setmana de comunicats, perquè després de l'intercanvi de comunicats entre el club i Tebas, s'ha afegit la creuada que té el Madrid contra la premsa. Fa uns dies anunciaven possibles mesures legals contra el periodista Juanma Castaño per haver comparat a Real Madrid Televisió amb el diari Gara, en un article al diari ABC. I no contents amb les disculpes del periodista, que va reconèixer que la comparació no va ser encertada, ahir els perfils oficials de les xarxes socials del Real Madrid publicaven un vídeo de més de 3 minuts desqualifican al periodista.
12: Después de su artículo en el diario ABC, no le ha quedado más remedio que pedir disculpas.
13: Y pido disculpas, pido perdón, por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara.
12: Aunque mantiene su postura.
13: Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
12: Però ara vamos a ver quién realmente miente, manipula, señala y hostiga.
0: Insisteixo, des del perfil oficial del club, assenyalant públicament a un periodista i posant en dubte el seu rigor i la seva professionalitat. I aquí al Que t'hi jugues hem tingut accés a un altre vídeo.
14: No es el único. Vamos a presentarles a un engendro catalán que se llama Joan Poquí. Una persona que ha dedicado su vida al servilismo azulgrana. Dice ser periodista, aunque duerme con el gorrito del Barça que regalaba Mundo Deportivo los domingos con la cartilla. Joan Poquí, ciego por el Barcelona, tanto que así habla sobre uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial, don José Mourinho.
4: El Mourinho Real, que es maleducat, que es bravucón, que es un cholo y que es un bravucón. Está.
14: Comenzamos. Le ha llamado... maleducado, bravucón, chulo y prepotente. Vamos a ver quién realmente es así.
4: Es maleducado.
14: Así hablaba en el programa catalán Kitty Chugas sobre ir al cine.
4: Jo sóc fanàtic de la trilogia Star Wars. Hi ha un moment màgic, que és quan comença la fanfària, suposa. Bueno, a la darrera vegada, la darrera pel·lícula que vaig anar, estava només vivint aquest moment, perquè els vaig a casa, només vull viure aquest moment. Després, si voleu, me'n vaig.
15: I just ve un fill de la gran...
14: Así que Mourinho es el maleducado, ¿eh? Qué mal te hace la gente cuando se sienta cerca de ti en el cine, Joan. Seguimos para bingo.
4: Que es bravucón.
14: Poquí asegura que Mourinho es bravucón, pero así se mostraba en un duelo entre Madrid y Manchester City de Pep Guardiola.
16: ¡Tots teus, Pep! ¡Tots teus! ¡Tots teus! ¡No en fallis, Pep!
14: Así se expresa un supuesto periodista imparcial, madre mía, que tendría que estar animando a los equipos españoles, pero cuando se trata del Real Madrid le aparecen sarpullidos por toda la piel. Seguimos desenmascarando al verdadero Joan Poquí.
4: Que es un cholo y...
14: Ante el escándalo del caso Negreira, una de las mayores manchas de la historia del fútbol español, así hablaba Poquí con esta chulería.
4: Yo creo que las cagadas del caso Negreira son cuatro, básicamente. Una, con dio el tío Faja... poc se li va pagar. Dos, que et van estafar, perquè et van seguir robant. I tres, que t'enxampessin.
15: I la quarta?
4: La quarta...
11: Totes les tres juntes.
15: Les tres anteriors són correctes, no?
14: I si esto no es chulería, ya no sé de qué estamos hablando. ¿De qué te ríes, Poquí? Eso sí que es chulería. Y por último...
4: Que es un prepotent, ya está.
14: Con la prepotencia de quien siempre llega tarde, Joan Poquí ha sido advertido mil veces por esto. Es que incluso un mensaje de su propia mujer.
17: Una altra copa arriba estar, Joan. Ya está bé, ¿eh? Quina vergonya.
14: Vaya, señor Poquí, parece que incluso su mujer le saca las costuras. ¿Qué tiene usted que decir ante todo esto?
18: Va. Rosó, Rosó, llum de la meva vida.
14: Ahí está el señor Poquí. Persona que...
4: És maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està.
0: Vinga, Poquí. Ferron, gràcies.
19: Cadena. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
20: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
21: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
22: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
23: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabanc Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
19: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
24: No he luchado para que los demás...
19: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
25: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Sobirania, habitatge, immigració o seguretat han centrat el debat públic sobre l'acord d'associació. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escaler, i l'excap de govern, Jaume Bartomeu, van debatre ahir a Ràdio Televisió d'Andorra sobre els avantatges i els inconvenients d'un conveni que marcarà el futur d'Andorra just abans que el 19 d'octubre el signi la Comissió Europea. Bartomeu defensava un sí rotund perquè diu que el text final és positiu per Andorra i afegia que no hi ha cap altra alternativa. A més, reconeix que hi ha punts que es podrien haver negociat millor, però globalment considera que el resultat és bo pel país i, sobretot, diu, per les generacions futures.
1: Aquest debat s'ha de fer anunciant que jo vinc aquí a intentar clarificar que l'acord d'associació no és cap mena d'artefacte del qual ens haguem de protegir els andorrans, sinó que és més aviat un paraigües protector que ens pot ajudar en moments de sacsejada internacional com la que estem passant.
0: Escaler, malgrat que va reconèixer que conté elements que poden ajudar el país, com ara l'entrada al mercat interior comunitari, assegurava que hi ha riscos molt importants, entre els quals el de perdre una part de la sobirania, ja que Brussel·les, diu, obligarà a implementar la seva normativa.
2: Els nostres informes jurídics el que indiquen és que, en cas de no voler acceptar una nova norma que es decideixi des d'Europa, s'hauria de resoldre la controvèrsia del comitè mixt, aquest comitè on hi ha la part andorrana i la part europea, s'hauria de resoldre al Tribunal de Justícia.
0: El líder de Concòrdia insistia en l'impacte que tindrà la lliure circulació de capitals en el mercat de l'habitatge, mentre que Bartomeu li recriminava que en 2 anys encara no han presentat una proposta alternativa, malgrat sí que s'hi havien compromès. En matèria de seguretat, el parlamentari defensava que es poden complicar les expulsions d'aquells delinqüents que siguin reincidents d'origen comunitari, mentre que l'excap li recordava que la justícia andorrana disposa de mecanismes suficients per actuar en aquest sentit. I relacionat amb aquesta qüestió, Xavier Espot assegurava que a la Unió Europea sorprenen precisament els dubtes que genera l'acord d'associació. Segons el cap de govern, cap dels 27 estats membres han posat obstacles a l'aprovació d'aquest acord i, de fet, assegura que li han comunicat que faran tot el que sigui necessari per superar els processos de ratificació. Ho explicava ell mateix en una trobada telemàtica amb la premsa durant la seva participació en la 81a Assemblea General de les Nacions Unides.
3: També els hi sorprèn, no?, que hi hagi una part significativa de la nostra ciutadania que tingui tantes reserves, no?, al tomb d'això, perquè realment veuen, doncs, que és un bon acord i sobretot veuen que és un acord molt asimètric i molt ben negociat des de la perspectiva dels drets i interessos d'Andorra, no?, i per tant, doncs, se'ls fa difícil entendre aquest estat d'esperit que hi ha una mica a nivell intern d'Andorra.
0: El cap de govern recordava que, malgrat que l'acord s'assignarà el 19 d'octubre, només entrarà en vigor si rep el suport de la ciutadania en un futur referèndum. Detingut un home sospitós de tràfic de drogues amb prop de 200 grams d'haixix i 11 més de cocaïna. Es tracta d'un andorrà resident a l'estranger de 43 anys, a qui els agents van arrestar el dimecres a Sant Julià de Lòria i que serà acusat de cometre un delicte contra la salut pública. La detenció es va efectuar en el marc d'una investigació iniciada pels especialistes del grup de delictes contra la salut pública a l'àrea de justícia, a l'àrea de policia judicial i d'investigació criminal, justament després que sapiguessin que havia retornat al país i que molt probablement ho feia amb un carregament d'estupefaents destinats per ser distribuïts. Per altra banda, en el balanç policial dels darrers dies també apareix l'arrest d'un home de 29 anys que va agredir la seva parella en el domicili i la va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. Canviem ara de qüestió perquè els cònsuls lamenten la precipitació de Conxita Marsol a l'hora de presentar el programa del qual no n'estaven informats. Sergi González, màxim cònsul major d'Andorra la Vella, reconeixia que la ministra d'Habitatge els havia parlat d'aquest pla d'ajuts per fomentar la construcció d'habitatges de lloguer a preu assequible a finals de juny, però es mostrava molt sorprès que d'aquella conversa, en la qual tots els mandataris van estar d'acord a parlar-ne, ara ja s'hagi convertit en un projecte de llei que està presentat i fins i tot ha entrat a tràmit parlamentari. En aquest punt lamentava l'oportunitat perduda d'haver fet un autèntic treball conjunt i ho atribueix al nerviosisme que viu el govern.
4: Llavors crec que em sap greu perquè hem tornat a perdre una oportunitat d'aquesta visió conjunta de que tots hem de sumar per intentar solucionar al màxim el tema de l'habitatge. Doncs jo crec que aquí han anat per la via recta i voler fer la roda de premsa sense tenir en compte els comuns.
0: El que no aclareix és què passarà si s'aprova la llei, que la qual obliga, per cert, a les corporacions a modificar taxes que són competència exclusiva seva. En els mateixos termes s'expressava el cònsol Laura Díaz Cerny Cairat, qui avalava el programa, però també demanava molta més participació dels comuns.
5: Sobre això, dir que doncs, els comuns estem d'acord en treballar, només faltaria, en facilitar l'accés a l'habitatge a preus assequibles. És una qüestió que ens hauria agradat treballar prèviament doncs, amb el govern d'Andorra, però ja...
0: Molt menys contundent va ser la cònsol major d'en Camp. Laura Mas confia que es podrà treballar el projecte amb el govern. La cònsol campadana es desmarcava lleugerament del missatge dels seus dos homòlegs i destacava la voluntat que havia tingut la ministra Conxita Marsol de fer partícips dels comuns de la proposició legislativa. En aquest sentit, i malgrat que admet que caldrà treballar alguns elements, assegura que totes les administracions comunals podran fer-li el retorn pertinent.
6: Per tant, el que hem de fer als comuns és ara doncs, donar-li el retorn, mirar en què pot afectar les competències i en aquest és el retorn que hem de fer doncs, als comuns a la ministra.
0: La cònsol feia aquestes declaracions després de la sessió del Consell de Comú que va permetre aprovar, amb el vot en contra de la minoria d'Avancem, un crèdit de 50.000 euros per disposar d'un camp de rugbi sobre neu al Pas de la Casa, que serà una de les principals novetats de la segona edició del Neufest. Durant la sessió també es va aprovar la nova ordinació del medi rural que actualitza la normativa i amplia la regulació de les activitats i dels esdeveniments que es poden fer a peu. Incrementa, a més, fins als 12.000 euros les infraccions per accedir-hi amb bicicleta o motocicleta. I Cerny Cairat espera signar en els pròxims dies del conveni de la residència universitària i també descarta fer el salt al Consell General. El cònsol Laura Díaz preveu tancar en els propers dies el memoràndum d'entesa i també la signatura del conveni per aquesta futura residència universitària que s'instal·larà a l'Hotel Pol. Ell mateix explicava que l'objectiu és treure a exposició pública el pla de viabilitat econòmica del projecte abans que acabi l'any i treballar posteriorment en el concurs de concessió administrativa per l'any vinent. El cònsol ha celebrat en declaració declaracions a la premsa que el pressupost de l'executiu per al 2027 prevegui una partida d'1 milió per la futura residència, ja que, segons diu, això vol dir que el compromís és ferm per part de l'executiu. Preguntat específicament sobre si es planteja formar part d'alguna candidatura que vagi a les eleccions generals, sigui a la llista territorial o fins i tot a la nacional, el cònsol major ha estat molt clar i ha dit que no s'ho planteja en cap cas. Cairat feia aquestes declaracions durant les jornades de l'energia, les cinquenes jornades de l'energia, que s'han centrat en guanyar els riscos del canvi climàtic tant per la salut com per l'economia. El meteoròleg català Tomàs Molina assegurava que abans del 2030 haurem arribat ja a un increment de temperatures de 2 graus per sobre del que és habitual i alerta que aquesta circumstància ens situarà en molt pocs anys en un panorama de molts més dies de calor, tant de dia com de nit, que fins ara no havíem patit. Segons continuava, l'argument de les temperatures posa en risc la salut de les persones, l'economia i els ecosistemes. I acabem parlant de la Massana perquè ha presentat el projecte del mirador escènic a l'alt de la capa, situat a més de 2.500 metres. El Comú presentava el projecte de la nova infraestructura situada al capdamunt de Pal, Arinsal, que serà un espai singular des d'on contemplar el paisatge, observar el cel i acollir l'activitat cultural turístiques de plena muntanya. La cònsol major de Sants recordava que en el moment de presentar el projecte guanyador del concurs d'idees quedava pendent determinar-ne l'emplaçament definitiu. Moment ara per repassar la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Jordi, avui em vas dir que era el pitjor dia, o dit d'altra manera, el dia amb les temperatures més elevades, i a partir de demà tot va a la baixa.
7: Sí.
0: Veus?
7: Sí.
0: Pues ja està. Gràcies, Jordi Carbó. Jo no vull saber res més.
7: I afegiria que no deixarà de fer calor. Que llavors canvia ja, no? Bastant.
0: Sí, bueno.
7: Per molt que intentis amb les paraules que faci una cosa, no la farà.
0: Vaja.
7: La meteorologia ho té clar.
0: Vaja.
7: Però sí, sí. Aquesta situació de temperatura per sobre dels 30 graus, perquè els darrers dies ens hi hem apropat i avui és probable que el superem lleugerament. Mm. Doncs sí, és el que esperem per aquesta tarda. Amb domini del sol, pot haver-hi alguns núvols com les últimes hores que tan sols emblanquinaran el cel i temperatures, doncs el que dèiem, pròpies de qualsevol dia d'estiu. En un mes de setembre, cada nou serà rècord pel que fa a aquesta dada. Mm. al cap de setmana.
0: Ara.
7: Cap allà i...
0: Si sí, sí, sí, vinga, va.
7: La setmana vinent, que potser t'entusiasmarà una miqueta. Al cap de setmana la idea és que cada cop hi haurà més núvols. Davant que ara farà sol, a mesura que avanci la tarda és quan els núvols aniran a més, però sense pluja, i de fet amb prou feina faran ombra. Les temperatures màximes demà baixaran un parell de graus, d'una mica per sobre dels 30, a prop dels 30, de manera que el calor continuarà fent.
0: No em dones alegria, Jordi.
7: Jo intento ser realista. Vale, al matí, mínima de 13-14 graus a Andorra la Vella, després, com dèiem, a la tarda, a prop dels 30. Diumenge sí que la temperatura ja baixarà de manera més apreciable, però igualment la màxima per sobre dels 25. Hi haurà molts núvols, gruixuts, és a dir, que ja faran ombra, però d'augment, també diumenge, sense deixar cap mena de precipitació.
0: Doncs pues vaja. A veure, parlem de la setmana vinent, que em portes bones notícies.
7: La setmana vinent les temperatures ja no baixaran més, és a dir, es mantindran altes, però la novetat, ja veurem, perquè s'haurà de confirmar això dilluns, la novetat serà que dimarts és molt probable que la pluja guanyi protagonisme, si bé tampoc seria durant moltes hores.
0: Doncs mira, no t'ho veuràs, però m'estàs donant una alegria. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Que passis un molt bon cap de setmana. Abans, per això, t'escoltem aquesta tarda.
7: Doncs vinga, fins aquesta tarda i bon cap de setmana.
8: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà l'Eduard Navarro, ell és el conseller delegat de la cadena Pirenaica, i parlarem sobre els 40 anys de Ràdio Valira, el mitjà més antic del país, que celebra doncs, aquest aniversari amb una exposició, la ràdio del micròfon a l'aire, que es farà a l'Era del Roser, es va inaugurar tot just ahir, i la intenció és que s'allargui doncs, tot el mes vinent. Amb ell parlarem de ràdio i coneixerem també una mica els inicis d'aquest mitjà. Més tard, avui tenim la secció de l'oci i recuperarem el nostre cuiner particular, el Marcel Basolí, del celler d'Antoni, que ens parlarà sobre la seva experiència a l'Andorra Taste, tant pel vessant professional com pel popular. Nosaltres arrenquem!
9: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Eduard Navarro, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I moltes felicitats des de Cadena Pirenaica. Esteu d'enhorabona, esteu d'aniversari, 40 anys, Eduard, ja a les zones. És la ràdio més antiga del país.
1: Sí, Arnal, la veritat és que Ràdio Valira forma part de la història de la FM, perquè al final va ser la primera freqüència modulada que es va obrir després del tancament de les antigues Subràdio i Ràdio Andorra, que van tancar l'any 1982, i va haver uns anys que no teníem Ràdio Andorra, i finalment doncs, dos extreballadors justament d'aquestes dues emissores, que van ser el Gualbert Osorio i el Josep Rabadà, van dir, caram, hem de ficar en marxa una ràdio, com sigui, i van ficar en marxa Ràdio Valira. I fins avui.
0: I tant. Estava pensant, treballava l'entrevista, mentre pensava això, Eduard, clar, sou la ràdio més antiga del país, però potser també sou al mitjà, o no?
1: Perquè ara, que si continuï ara... viu, sí.
0: Això...
1: És a dir, perdó, n'hi ha hagut d'altres, però...
0: Nosaltres som del 2003, sí. Em sembla, i ara quedaré fatal amb mi mateix, però nosaltres som del 2003, sí. El diari és dels anys 90, hem celebrat també recentment, també aquí hem felicitat a responsables de l'agència de notícies, sí. Del Bon Dia, però no us superen en cap cas.
1: No, el mitjà
0: ni
1: més antic.
0: Tampoc.
1: No. Ells van néixer el 91 en Ràdio Nacional d'Andorra, però va, el 86, el 2 de gener del 86, doncs la primera FM que va aparèixer al país va ser Ràdio Valira, durant 5 anys va ser l'única, amb la qual doncs, va fer que una generació d'oients del país doncs, es fessin d'aquesta ràdio com la seva. Mm. De fet, moltes botigues que en aquella època venien radiocassets, això ja sembla una cosa doncs, vintage, però en aquella època venien radiocassets, tant per cotxes com per... Clar, havien de provar-los, i el problema és que si no hi havia FMs per provar-los no li podien ensenyar al client, escolti, que això funciona. No? Llavors, bueno, una miqueta era una necessitat també de país.
0: I tant que sí. Escolta'm, ja, aleshores, per commemorar aquesta efemèride, aquests 40 anys, doncs, sí. Tot just ahir inauguràveu aquesta exposició que es diu La ràdio del micròfon a l'aire es fa a l'era del Raser. Una mica, doncs, què hi podem veure, Eduard?
1: Exacte, sí, ho hem fet a Ordino, perquè, a més, també hem buscat un lloc que fos especial, ja ho veureu quan entreu a l'exposició, és una antiga borda, està super, super ben restaurada, i d'alguna manera conflueix això, lo antic amb l'actual, no? És una exposició que es divideix en tres zones. Una primera zona on, òbviament, s'explica la història de la ràdio, del país, d'on veníem, que és el que va passar, que és el que va conduir. Pensem que Ràdio Valira al principi va estar prohibida, és a dir, era alegal, Havien d'emetre des de la Seu d'Urgell, perquè Andorra, doncs, el Consell General no veien tan clar que hi hagués un mitjà, i més que fos privat, doncs, que estigués en marxa a les valls, però finalment, doncs, el govern del cap de govern Pintat, doncs, va autoritzar la posada en marxa d'aquesta emissora. Això s'explica, igual que d'altres anècdotes i detalls que s'expliquen doncs, a l'inici d'aquesta part més històrica. Després penso que hi ha la segona part que és la més xula per la gent, sobretot de la nostra època, parlo de la gent dels 70s, 80s, és a dir, gent que hem viscut doncs, la ràdio analògica i els formats analògics, perquè allà exposem equipament que van des d'això, els cassets, les bobines obertes dels Revox, els famosos Revox, els compact discs, els minidiscs, els DATs, exacte, aquí a l'estudi on estem n'hi ha.
0: És que anava a dir-te, Eduard, et sorprendràs, però el nostre estudi també podria estar una mica, en aquesta exposició. Bé, tenim tots... cassets, tenim minidiscs i tenim CDs.
1: No sé com hem fet la gent de ràdio, que sempre hem anat convivint amb la tecnologia que ens anava canviant i nosaltres seguíem fent ràdio, no? I al final jo crec que és la gràcia, que hem sabut adaptar-nos, de fet crec que som el mitjà que millor s'ha adaptat als canvis tecnològics,
0: segur.
1: Perquè, escolta, ha vingut la I, ha vingut el que sí, però seguim fent ràdio, seguim parlant, al final la ràdio és això, és un micròfon, la paraula, si tu vols ficar-hi música, fantàstic, i si no, el silenci també acompanya. O sigui, la idea és això, és buscar com comuniquem, i els formats, és molt important per nosaltres, perquè hem treballat durant molt temps, doncs han determinat doncs, les diferents èpoques de la ràdio, i això s'explica allà a l'exposició, en aquesta segona part que et deia, i finalment hi ha una tercera part molt divertida, que són dos estudis de ràdio, un que era l'any 1986, com era, o sigui, dos plats de disc, les cartutxeres, que eren unes bobines sense fi que es ficaven per ficar la publicitat, el Revox, ho explico pel que... Ja sé que tu ho coneixes, Arnal, segur.
0: Però no et pensis, jo el 86 sí que hi era en aquest món, però...
1: Encara no feia ràdio.
0: No ben bé.
1: Però bueno, això ja es portava, segur, perquè si fem ràdio ho portem, com aquell qui diu, des de que apareixem al món. Dit això, doncs aquesta part és superdivertida, perquè veus doncs, com ha canviat, com ha passat tot, d'haver-hi molts cables, molt racks, molts equipaments, a tot de cop d'on re, una tauleta i una pantalla, no? Però bé, el micròfon segueix allà, els auriculars segueixen allà. I d'alguna manera reivindiquem això, no? De que l'essència de la professió està allà. I finalment, doncs, aquestes són les tres parts que trobareu planta baixa, podeu pujar a la planta dalt, on hi ha una cronologia, i a la planta dalt, a més a més, veureu un audiovisual, on s'expliquen aquestes transformacions del país. És molt, molt breu, 5 minutets, just perquè es vegi com ha evolucionat el país, I també com Ràdio Valira ha passat de ser una emissora allà al mig del desert, doncs a Andorra, però que no n'hi havia cap altra, a que hi hagi tot un ecosistema de ràdios al país i que d'alguna manera Ràdio Valira hagi sigut també la llavor del que és avui dia Cadena Pirenaica, que és un grup de mitjans de comunicació.
0: Perquè Ràdio Valira, Eduard, sí. Clar, estava pensant ara moltes coses que m'has contestat. La primera que em ve al cap és, dius, Ràdio Valira era un desert. Ara deixa'm que parli de, desert localitzat. Tots els mitjans de comunicació del país estem a Andorra la Vella, màximes caldes. Ràdio Valira esteu en camp.
1: Sí.
0: Aleshores, això... No, volia dir per això,
1: Vull dir que al final, és una decisió volguda, sí.
0: Aquí us vull anar a parar. Vull dir, esteu allunyats del que vindria a ser, no?, la sí. màxima proximitat dels centres.
1: El centre poblacional a la capital.
0: I on es fan la majoria de rodes de premsa, on es fa la majoria d'informació en aquest sentit. Per tant, sou una ràdio, des d'aquest punt de vista, jo dic en el millor dels sentits, curiosa, i em dius que és volgut.
1: Sí.
0: Com és que s'instal·la? No sé si sempre ha estat instal·lada a Encamp o
1: sí, t'explico. No, Ràdio Valira neix a Andorra la Vella, de fet. Comença, doncs, on ara hi ha la llacuna, després es trasllada al cap de pocs mesos ja a l'Avinguda Meritxell número 9, vale, en un edifici al costat dels establiments pirenès, que és Cal Felipó, que és molt conegut, que després allà també va venir Ràdio Nacional d'Andorra, van situar una planta per sobre el mateix edifici.
0: I vau conviure les dues ràdios
1: sí,
0: al mateix edifici?
1: Sí, durant un any, després Ràdio Valira es va traslladar, que de fet molt personal de Ràdio Valira va acabar Ràdio Nacional, és personal fundacional de Ràdio Nacional d'Andorra. Perquè, clar, els anaven pispant, no? Anaven dient, escolta, vine cap aquí que anem a fer una ràdio pública.
0: Bueno, si ha de pujar un pis menys, ja va bé, també.
1: Sí, exacte, això es compensava, i de fet molts professionals que avui dia són a Ràdio Nacional d'Andorra i a la televisió i a diferents mitjans són d'alguna manera fills de Ràdio Valira o venen de la cantera de Ràdio Valira, el qual és bonic, també ens honora com a emissora, doncs, veure que els teus professionals són a tot arreu. Llavors, el plantejament que es va fer en el seu moment, Ràdio Valira després es va traslladar a Escaldes, i nosaltres l'any 2004, dic nosaltres, el grup Cadena Pirenaica, pensa que Cadena Pirenaica neix d'un grup mediàtic, que és grup R7P, que neix l'any 2001, amb les concessions que dona govern, en dona doncs 12 de cop, i dues d'elles van a parar amb aquest grup, que és el que jo dirigeixo, i després de 3 anys de conviure amb un mercat molt fragmentat, perquè de cop, tu imagina't, en un mercat doncs, que hi havia 14 emissores, se'n donen 12 més, doncs, que ara amb 28 freqüències al país això és difícil d'aguantar, doncs ve quan es reorganitza aquest mercat. I és quan, des de grup R7P, decidim fundar aquest grup Cadena Pirenaica i absorbim Ràdio Valira. És llavors quan traslladem Ràdio Valira en camp, perquè grup R7P està bé ubicat en camp. I està ubicat en camp. Llavors, per què estem en camp? Bàsicament perquè per nosaltres és la capital de la ràdio. En camp hi ha Ràdio Andorra, no deixa de ser el lloc on va néixer la ràdio en aquest país, i Andorra va ser coneguda durant molts anys per tenir una ràdio, sobretot a França, a Europa, en general a tot el continent, perquè era una de les poques ones mitjanes i ones curtes també, doncs, que donaven cobertura a tot el territori europeu i que sortia doncs, a totes les ràdios que es fabricaven, no? El nom d'Andorra. Llavors, vam voler reivindicar el fet de que la ràdio estigués també doncs, a la parròquia on havia nascut Ràdio Andorra, per això ens en vam anar en camp. I al final també és el centre geogràfic del país, ja sabem que no és la capital, però és el centre geogràfic del país. No?
0: I tant que sí. Em quedo amb una part de l'exposició, deies que és una de les més divertides, serà veure doncs, l'abans i el després, per dir-ho d'alguna manera, d'un estudi radiofònic. Feien bromes abans, però realment és veritat, Eduard, ho deies molt bé, la ràdio en aquest sentit som segurament el mitjà més... que tenim una capacitat d'evolució més gran, no té res a veure. Una redacció de diari, per exemple, sí, clar, tens els ordinadors de millor tecnologia, però vull dir, al final continues tenint paper i boli, també el tens. Bueno, els nous, les noves generacions del paper i el boli el fan servir poc.
1: Sí, sí, sí.
0: Dit això, les càmeres, bueno, ja n'hi havia el 86, que evidentment avui són molt millors i són... però al final no deixen de ser. En canvi, la ràdio ha canviat molt. A tu, veient com ha quedat l'estudi del 86 i veient com és l'estudi de Ràdio Valira del 2026, ho dic bé, hi ha alguna cosa que diguis això que t'hagi sorprès molt, o al revés, abans m'ho deies, no ha canviat res el micro, no ha canviat res el casco.
1: Jo crec que la comunicació no ha canviat, el que sí ha canviat és com comunicàvem, és a dir, aquells anys no només havies de parlar amb el micròfon, sinó havies d'estar pendent d'aguantar el disc amb una mà, tenir l'altra mà a la cartutxera, avui dia és tot un clic, no? Fas el mouse, és com més senzill. Llavors, inclús a l'hora de muntar programes, doncs avui dia doncs, edites, talles, poses els talls, això qualsevol persona ja ho ha vist, amb ones digitals, és molt senzill. En aquella època, doncs, agafaves la cinta d'escotx, tallaves la cinta físicament amb un cúter, enganxaves la següent, muntaves la publicitat i feies l'eco regravant amb el Revox doncs, perquè tornés a sonar. Hi havia una sèrie de treball artesanal que aquest s'ha perdut. És a dir, el treball dels tècnics de ràdio artesanal en bona part s'ha perdut. És evident que ara hi ha excel·lents tècnics de ràdio i aquests tècnics ja treballen amb això, amb uns mitjans, que inclús ara hi ha amb la IA, que ja et munta les falques directament la IA. Però bé, jo entenc que el que deia la ràdio no ha canviat perquè seguim sent, doncs, essencialment això, paraula, silenci, música, etc. Però tenim la gran sort, doncs, de que avui dia és molt més fàcil fer ràdio. Per tant, jo encoratjo, de fet l'exposició va molt adreçada a la gent jove, a que s'apropin al mitjà i que coneguin la ràdio, perquè molta gent jove ens coneix, però ens coneix ja quan passen d'una determinada edat, gràcies als esports, gràcies a determinats factors que els hi criden a posar la ràdio, el directe de la ràdio. Però tenim un tram que va dels 12 als 20 i pocs, doncs que estan bastant desconnectats de la ràdio, perquè avui dia doncs, ja tenen l'Spotify, ja tenen el YouTube, ja tenen diferents mitjans que els subministren aquesta necessitat, no?, que tots hem tingut, doncs, escoltar música, de ser acompanyats. Però penso que la ràdio això encara
0: bueno, però també, capitalitza. També són consumidors, perquè en consumeixen, de podcast.
1: Sí, sí.
0: I un podcast no deixa de ser...
1: És ràdio.
0: Una ràdio, vull dir, al final ho fas d'una altra manera, però sí, sí, no deixa de ser una ràdio. Deixa'm que, justament, amb aquesta qüestió, per exemple, hem quedat, la tecnologia, evidentment, és imprescindible a l'hora d'emetre, però com deies abans, si no hi ha algú que es posi davant, doncs no hi és. Com eren les primeres veus de Ràdio Valira? Dono per cert que surten, sí, representades o que surten, sí, evidentment, allà, sí, a l'exposició.
1: Es fa esment, doncs, no sé, de la Cristina Ruiz, del Toni Coromines, de diferents persones que, bueno, diries que n'hi ha desenes o centenars. Doncs, és que no em vull dir més perquè me'n deixaria molts. Però allà estan relacionats alguns. També us vull referenciar un llibre que justament hem publicat el gener d'aquest any 26, que el va escriure fa 20 anys el Gualberto Osorio, i que recull la història dels primers 20 anys de l'emissora. Allà hi ha tot el detall, diguéssim, de tots els primers locutors, sí, sí, de la casa. Però crec que el que es va aconseguir amb aquests locutors és que molta gent s'apropés també a la professió. Perquè al final a Andorra no tenien professionals. Venien de fora, però locals no n'hi havia. I molta gent del país es va poder apropar a la professió gràcies a Ràdio Valira. I això és molt bonic. Inclús avui dia molta gent que ha crescut en mitjans andorrans estan a d'altres mitjans, a Catalunya, Espanya, França, a diferents llocs, treballant gràcies a que han tingut l'oportunitat que la ràdio local els hi hagi obert el primer micròfon. No? I d'alguna manera, per això dèiem que abans que Ràdio Valira és canterana, perquè aquestes primeres veus que van començar doncs també van fer molts invents amb ràdio, jo recordo. No sé, l'any 1989 es va fer una transmissió, la primera transmissió de RDCI que es va fer a la història d'Andorra des de Luxemburg, no?, per fer un partit de bàsquet o els Jocs dels Petits Estats a Xipre. O sigui, coses d'aquestes que dius, ostres, és que han passat 30 i escaig d'anys i es feien amb uns mitjans que estan allà exposats, ja ho veureu, hi ha codificadors, hi ha gravadores antigues, abans unes gravadores que pesaven 15 quilos, no?, amb gravadors Tamberg d'aquests que anaves, que pesava 15 quilos, no era el mateix com ara que vas amb un telèfon i graves. Bé, tot això, que és la part tecnològica, és evident que ha format professionals i ha format persones, i que aquestes persones, sense aquestes persones, la ràdio no existiria.
0: Mira, nosaltres, amb això vaig acabant ja, Nosaltres, Ràdio Ser Príncipe d'Andorra, tenim 23 anys, i és una ràdio formada l'any 2003, i ja la gent que es va posar al davant ja eren professionals, ja eren periodistes, ja eren persones formades, la majoria d'elles, doncs, amb estudis universitaris, i fins i tot també amb experiència amb altres mitjans. Dit això, clar, l'any 86, quan es crea Ràdio Valira, doncs clar, tota aquesta gent molt probablement no eren veus professionals, entenc. No. Molt probablement no eren gent que havien passat per les facultats de periodisme o de comunicació.
1: No era el cas. Hi havia la gran sort, i això s'ha de dir, que clar, a la direcció de la Ràdio Valira hi havia el Gualberto Osorio, que va ser l'últim director de Ràdio Andorra.
0: Sí, sí.
1: I això ja dona una part, periodística important, perquè no deixa de ser un periodista que havia treballat a La Vanguardia, que havia treballat a diferents mitjans de comunicació. De fet, després ell va ser un dels fundadors del Diari d'Andorra, és una persona que ha estat sempre vinculada al món del periodisme, i el vull reivindicar aquí. I llavors, això va fer que hi hagués una exigència professional a darrere. És a dir, encara que les persones fossin novells, gent que comença al mitjà, a darrere tenien uns mestres molt bons. El Josep Rabadà és un tècnic excel·lent. Encara ara escolta la ràdio i em diu, escolta, això aquí s'hauria d'equalitzar millor. O sigui, és una persona que porta al cap el so, i l'altra porta al cap el periodisme, l'ordre, el com es fan les notícies. I per tant, trobar aquestes dues persones i arrencar un mitjà de comunicació crec que va ser molt bo perquè després es generés aquesta escola al país, perquè al final hi havia algú que ho vigilava, no? Mm. Hi havia una sèrie de professionals que deien, ostres, tu, això torna-m'ho a escriure, que no està ben escrit. O aquesta lectura que has fet d'aquesta notícia, fixa't que no l'has llegit com calia. És a dir, aquesta part pedagògica es va aconseguir gràcies a això, que hi havia professionals amb molta experiència a l'inici de Ràdio Valira. Llavors, per tant, bueno, també reivindicar aquesta part d'escola, no? I tant, sí. De la ràdio.
0: Doncs Eduard Navarro, conseller delegat del grup Cadena Pirenaica, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat aquí a Andorra, per haver-nos parlat d'aquesta celebració dels 40 anys de Ràdio Valira. Que vagi molt bé, Eduard, tota l'exposició. Acostem-nos a veure com es feia la ràdio abans, com es fa ara, perquè podrem veure les dues coses allà, i que tingueu una gran gala el dia 13 de novembre.
1: Pues moltes gràcies a tots els companys de la SER, i sou, ja ho sabeu, superbenvinguts a casa nostra, i bé, espero que visiteu l'exposició, us agradi molt, i convida tota l'audiència. Gràcies.
2: Aquí Andorra. Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.

0: Marcel Basolí, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marcel, molt agraïts que vulguis continuar una temporada més a la secció de Quiosi, doncs per portar-nos el teu coneixement en aquesta matèria tan difícil, però alhora tan popular, com és l'art de cuinar.
1: Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi una altra temporada.
0: No, home, no, a tu, a tu. I tot just, mira, ens va molt bé trucar que ens toqui la secció amb tu aquesta setmana, perquè el cap de setmana passat vas tenir molta feina, em consta.
1: Correcte. Cap de setmana passat va ser l'Andorra Taste i va ser quasi una setmana de molta feina, sí que és veritat.
0: I tant. Escolta'm, de seguida entrem amb la part més culinària, de tècnica culinària, però, o no, fem-ho dit d'altra manera. Vas aprendre molt, vas anar a moltes ponències, no sé si tu també doncs, t'agrada participar-ne.
1: Sí, aviam, o sigui, com et deia, l'Andorra Taste, tothom té el cap que és un cap de setmana, però per nosaltres, pels professionals, comença una mica abans.
0: Sí, dimecres.
1: Correcte, dimecres. Llavors vam poder assistir a diverses ponències. Algun any ens toca nosaltres fer-les i exacte. Aquest any ens ha tocat anar nosaltres doncs, d'espectadors i aprendre tot el que vam, bueno, pues tot el que hem pogut. Sí que és veritat que, per feina no podem anar a totes les que ens agradaria. Però les que podem anar sempre aprenem i és un plaer veure els companys com ho fan.
0: No, clar, perquè el celler d'en Toni continua obert.
1: Digue'm.
0: Que el celler continua obert, vull dir que no pots passar el dia al Prat del Roure.
1: No, ens encantaria estar tot el dia i veure-les totes, perquè realment són totes superinteressants, però sí que és veritat que el celler està obert i llavors intentem quadrar horaris, ja sigui jo o els empleats que tinc, doncs per anar al màxim de ponències que podem. A part, aquest any doncs, hi havia el xef del central, que és el millor restaurant del món,
0: sí.
1: I

0: del món,
1: sí.
0: I va ser un plaer poder-lo veure.
1: Escolta, una pregunta, i de seguida anem entrem en matèria, eh? Però no sé si vas aprendre, no sé si s'ha presentat alguna tècnica revolucionària aquest any i alguna cosa que tu hagis dit, mira, això m'agrada molt, ho intentaré desenvolupar també a casa, a la meva cuina.
0: Aviam, veig moltes coses que realment, la teva comentava amb l'Òscar, que és el meu cap de cuina, que diem, ostres, el que ens queda per aprendre encara, eh? De tota aquesta gent, que en sap tant i tant i tant i tant. Hi ha moltes coses que a mi m'encanta veure, però que no podem aplicar, o ens costaria molt aplicar pel nostre tipus de cuina, o per... Si més no, ja per l'espai, pels empleats, per la tècnica que és, per l'edifici, pel tipus de restaurant... És a dir, hi ha moltes coses que ens encantaria aplicar, que no podem, i moltes altres, com aquest any, doncs, s'ha parlat de la maduració del peix, coses aquestes poder que no tenim tant al dia aquí, i que sempre doncs, agafes a punts per si pots fer-ho al teu restaurant, clar.
1: I tant que sí. Doncs mira, ara anem a agafar punts nosaltres, Marcel, perquè l'altra part de la teva participació a l'Entorn Taste, hem quedat que de dimecres a divendres doncs, hi ha totes les ponències, la part professional en la qual doncs, aprens i ensenyes a altres professionals, i després hi ha les jornades populars, que són les que la població anem a menjar, que és el que ens agrada més a tots plegats. I aquesta vegada, doncs, la proposta del celler d'Antoni va ser un ravioli de pasta amb múrgoles i crema i foie. Com, no sé si és un plat que també ja tens habitual al celler o el vas crear especialment per aquesta ocasió.
0: És un plat que vam crear especialment per l'ocasió, però que podríem trobar perfectament i amb tècniques que es troben al celler cada dia quan la gent ve. No? És a dir, vam fer aquest ravioli de pollastre de pagès amb foie i per fora anava una salsa de múrgoles a la crema i una miqueta més de foie. Vale? És un plat doncs, que tal qual el celler no el tinc, però que nosaltres el fem a vegades en format de canaló o fem les múrgoles amb foie per una banda, fem, o sigui que és un plat molt que ens representa a la nostra cuina.
1: D'alguna manera, doncs, això també està molt bé, no? Li dona valor ja no només a l'Andorra Taste, sinó també a tu com a participant, que és a dir, crees un plat especial que no tens a la teva cuina. No és que sigui ni un que ja tens, ni tampoc una reforma o algun que estigui inspirat amb algun dels que tens, sinó correcte. Que és nou i no el tens. No sé si, per exemple, ja posats, Marcel, no sé si, per exemple, dius, pues, li acabo donant la volta i pot acabar entrant. A la carta.
0: Sí, no, és un plat que ara el seguirem fent perquè ha agradat moltíssim. Bueno, ha sortit, hem sigut la tercera etapa més venuda de tot l'Andorra Taste.
1: Vaig col·laborar, de res.
0: Sí, gràcies. Gràcies a tu i les 3.000 persones que van venir, perquè tinc 3.000 racions venudes. Doncs realment va ser un plat que va agradar tant que ara el ficarem durant un temps, el ficarem al celler com a suggeriment.
1: Sí.
0: I bueno, ja dic, va ser un plat que molta gent ens ha demanat que si quan vinguin al restaurant el podran seguir provant i, òbviament, doncs, no els hi fallarem i aquests dies el tindrem de plat fora de la carta al restaurant. I això és una cosa que l'organització sempre ens demana, que fem plats que estiguin a la carta o que ens representin molt al restaurant. És a dir, el que no estaria bé per la nostra part poder seria doncs, que jo hagués portat, m'invento, una hamburguesa.
1: Ja.
0: No? Perquè són coses que no ens representen. Poder serien top ventes, però no ens representa a l'hora de ser el nostre restaurant. I mira, tot i portant... O sigui, hem portat un plat com un ravioli que ha acabat sent top ventes, però sí que ens demanen de que sigui un plat que representi molt el nostre restaurant.
1: La pregunta és, Marcel, jo a casa meva podria fer aquest ravioli de pollastre?
0: I tant que sí. És un ravioli dins del que cap, senzill, dins del que cap. Perquè s'ha de fer... Primer has de guisar el pollastre,
1: sí.
0: Vale? Que ara no entrarem, però bueno, has de guisar el pollastre. A internet hi ha 1.000 receptes de guisar pollastres.
1: I si no, si no me l'explicaràs la pròxima sessió.
0: Sí, amb aquell pollastre, doncs, el desmigues tot, li fiques una miqueta de foie, compres pasta de ravioli ja comprada, no fa falta que la faiguis tu, doncs emboliques aquesta farsa de ravioli, o sigui, aquest guisat, l'emboliques amb el ravioli, fas bullir ravioli, i llavors, per l'altra banda, fas unes múrgoles a la crema, que això és crema de llet, una mica de ceba poixada, una salseta de carn, i això ho fas reduir tot, i aquí tens la recepta. No hi ha més secret. Ara ho he dit molt ràpid.
1: Sí, home, sí.
0: hi ha un parell de trucos, però és un plat que

0: Fins i tot el podríem fer a casa sense cap problema.
1: La gran pregunta és si vaig a demà al celler d'Antoni, és a dir, demà o qui sigui, però vull dir, quan vagi al celler d'Antoni i em demani aquest plat suggeriment, oi que em donaràs dos raviolis, com a mínim?
0: No, te'n donaré bastants.
1: Ara, sí. Sí.
0: El dia que vinguis al restaurant, a la ració hi haurà 6-7 raviolis, ara no ho sé, ho haig d'acabar de mirar, per pesos i demés, però serà un plat molt gran, i si el de, la Nora Teix va agradar, perquè em consta que va agradar molt, el del restaurant estarà una miqueta més bo, doncs perquè tenim més temps, tenim més cura, no hem de servir tan ràpid, no tenim gent fent cua, ens agradaria tenir gent fent cua, però no tenim gent fent cua, llavors serà un plat una miqueta més elaborat i poder fins i tot una mica més bo, saps? Sí. Així que invito a tothom a que vingui a provar-lo i... ja està, i endavant.
1: Doncs vinga, anem a fer cua, ja veuràs com si...
0: Super.
1: Marcel. Marcel Basolí, cuiner o propietari del celler d'Antoni, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos en aquesta temporada a la secció de l'oci, i com sempre, t'esperem ben aviat, Marcel.
0: Super, moltíssimes gràcies. Repeteixo, gràcies per la confiança.
2: Aquí Andorra.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
1: Amb la conversa amb el Marcel Basolí, nosaltres posem el punt i final a aquesta edició de l'Aquí Andorra. Us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb l'Aquí Esports. Tornem el dilluns. Passeu una molt bona tarda, un molt bon cap de setmana i fins aleshores.
2: Aquí Andorra.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
2: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
5: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. L'Andorra busca aquest dissabte a Granada una reacció que ja comença a ser necessària. El conjunt tricolor arriba a la sisena jornada de Lliga després d'haver encadenat 5 derrotes consecutives, una dinàmica que l'ha deixat amb només 3 punts dels 18 possibles i en zona de descens. L'equip encara no ha pogut donar continuïtat a la victòria de l'estrena contra el Ceuta i des d'aleshores ha anat acumulant derrotes contra el Celta Fortuna, l'Eibar, el Valladolid, la Real Societat B i l'Sporting de Gijón. 5 partits perduts en què l'Andorra ha anat perdent confiança, especialment després d'encaixar els primers gols. I precisament aquesta és una de les qüestions que ha abordat aquest divendres Carles Manso en la roda de premsa al partit de demà, el Nuevo Los Cármenes, que es disputarà a partir d'un quart de 5 de la tarda. El tècnic tricolor defensa que l'equip continua treballant bé durant la setmana, que els jugadors mantenen la confiança i que després d'analitzar els partits ja han identificat algunes de les situacions que els estan penalitzant.
6: Bon dia, doncs estem bé. La veritat que, per ser honestos, l'equip està molt bé i està entrenant tot normal, no com si portéssim moltes victòries consecutives, però la veritat és que tant l'ambient com la feina que estan fent i el seu treball és que és per donar les gràcies als jugadors, perquè en cap moment es nota, i és veritat, al principi de la setmana es nota una mica que has perdut, que no has aconseguit el teu objectiu, però una vegada van passant els dies, la veritat és que l'ambient és molt bo, el volum de feina i el treball de tothom és boníssim, i és pel que estem aquí. Evidentment hem de millorar moltes coses perquè els resultats no ens estan afavorir, no estem aconseguint guanyar, que és el final perquè pel fet que estem aquí, però bé, cada vegada creiem i sentim que estem més a prop, que els jugadors van agafant tots aquells conceptes que necessitem i després d'analitzar els últims partits doncs estem treballant aquelles situacions que potser ens estan penalitzant més del compte per no aconseguir aquestes victòries, i mentre la feina i el treball de tothom sigui aquest, nosaltres estarem tranquils perquè ells no deixen de creure, nosaltres tampoc deixem de creure en el que fem perquè creiem que anem amb la bona línia tot i que els resultats no s'estiguin donant, i és qüestió de temps que capgirem aquesta situació per guanyar partits, que és el que, com he dit, pel que estem aquí.
5: Mansu també ha assenyalat què està penalitzant l'equip, especialment quan es posa per darrere en el marcador. Explica que els primers partits l'Andorra generava més ocasions i que amb el pas de les jornades i els resultats negatius ha començat a aparèixer certa ansietat.
6: Aquest genera certa incomoditat o certa falta de confiança de, ostres, ara si ens posem molt ràpid a baix de la classificació i no ho podem remuntar, però sí que creiem que hi ha aquesta petita ansietat de veure com no estem tan malament o com no juguem tan malament com pel que els resultats diuen. Així doncs, el que hem de fer és tenir aquesta forta mentalitat, treballar també aquest aspecte mental d'ensenyar-los realment que no estem fent les coses tan malament com per portar 5 derrotes consecutives, i a partir d'aquí, doncs, el més aviat possible donar-li la volta a això, perquè és el que creiem que fer petits passos i fer petits mini partits en els quals ells vagin agafant aquesta confiança perquè el resultat sigui positiu, ens donarà la clau de donar-li la volta a aquesta situació, que al final és el que estem treballant.
5: I ara toca el Granada, un equip que Manso considera molt ben treballat i amb futbolistes diferencials per a la categoria. El tècnic destaca especialment la qualitat del conjunt andalús en atac i a les bandes, però assegura que l'Andorra també buscarà els punts febles del rival.
6: Doncs em sembla que és un equip que és un molt bon equip, que és un equip que està molt ben treballat pel seu entrenador i que té jugadors, com sempre diem, en aquests, contra aquests equips que són molt importants per la categoria, són definitius, que sobretot en la seva construcció del joc més aviat al llarg té dos llançadors com el Gumbau i l'Alcaraz que no han de tenir temps per executar aquests canvis d'orientació, per executar aquest joc directe sobretot cap a les bandes, que és on ells hem trobat que tenen un punt o diversos punts forts. També tenen molt bones relacions en aquest joc de bandes com parlava ara, tenen una estructura molt, molt clara d'atac, i amb aquest joc directe i amb aquest joc de bandes doncs intenten generar moltíssim perill a través de centrades laterals, d'intentar posar-te a camp contrari i generar-te situacions d'estrès, i al final amb la qualitat que tenen a dalt doncs s'estaveien en els resultats que és un bon equip, que és un equip que estarà dalt segurament, que és un equip per tenir en compte aquesta segona divisió, però evidentment això no vol dir que nosaltres anem allà a no intentar aconseguir un bon resultat, perquè hem analitzat el seu joc, l'hem estudiat, i a partir d'aquí doncs intentarem potenciar totes aquestes coses que ells potser no fan tan bé per tenir les nostres ocasions i aconseguir els 3 punts que potser sí que tant necessitem.
5: I un dels canvis que va introduir Manso en l'últim partit va ser a la porteria, amb l'entrada de Jesús Owono per Paul López. El tècnic explica que va ser una decisió més relacionada amb l'energia i l'estat anímic que no pas amb el rendiment del porter gironí.
6: La causa va ser simplement per moure una miqueta l'arbre, perquè veiem que potser amb aquesta energia que té el Jesús doncs podíem capgirar la situació més anímica que de joc, perquè el Pau estava fent molt bons partits i no tenim cap inconvenient, no teníem en aquest cas cap inconvenient per fer el canvi a la porteria, però simplement era això, era un tema d'energia, de veure tant a la porteria com a altres posicions, que crec que vam fer 3 o 4 canvis, parlo de memòria, no ho recordo bé, doncs era per donar-li aquesta volta a l'equip i veure realment doncs, si podíem capgir aquesta situació des d'aquesta energia, des de que entrés gent com per exemple l'Andoni, que estava entrenant molt bé i que venia potser més net de viure altres contextos durant el partit, durant els altres partits, perquè no havia jugat, no havia disposat de minuts i va fer un molt bon partit.
5: I un altre dels noms propis de la prèvia és el de Enes Ali. El futbolista encara no ha pogut agafar el ritme de competició després dels problemes burocràtics que van retardar la seva incorporació. Manso explica que de moment no el veu per sortir d'inici, però sí com una alternativa per donar-li energia a l'equip durant el partit. Tot plegat en una setmana en què a l'Aquí Esports també hem pogut parlar amb el director esportiu de l'Andorra, el Jaume Nogués, una conversa en què Nogués va defensar la feina de Carles Manso i va mantenir la confiança en el tècnic malgrat les 5 derrotes consecutives.
7: Zero. No hi ha hagut cap mena de plantejament. Crec que això és els tòpics típics del futbol, de quan les coses van malament, que canviem l'entrenador. Bueno, canviem l'entrenador. Els entrenadors es poden canviar, evidentment s'han de canviar, però hi ha d'haver un perquè de les coses. No, vale, ara perdem, doncs ja està, la culpa de l'entrenador. Bueno, no, és que potser la culpa o segurament és molta més responsabilitat meva que jo he fet la plantilla que del Carles o de l'estaf o de tots els que estem ajudant en el dia a dia.
5: I pel que fa al rival, el Granada arriba a la cita amb 8 punts i en una situació força diferent de l'Andorra, tot i que els andalusos tampoc travessen el seu millor moment. Han sumat 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes en les 6 primeres jornades i venen de perdre diumenge passat per 3-2 al camp del Leganés. Un partit en què el Granada va arribar a igualar un 0-2 inicial després dels gols del Leganés, però va acabar encaixant el tercer ja en els últims minuts. Abans d'aquesta derrota, els de Granada havien empatat contra l'Albacete i havien guanyat el Córdoba, de manera que aquest diumenge buscaran també recuperar sensacions davant la seva afició. Un escenari, doncs, en què l'Andorra intentarà aprofitar aquesta necessitat del Granada per buscar els seus primers punts fora de casa i, sobretot, començar a deixar enrere la ratxa de 5 derrotes consecutives. I del futbol passem al bàsquet, perquè també ha parlat Zan Tabak en la prèvia de l'estrena del Morabanc Andorra a la Lliga Endesa. El conjunt tricolor obrirà la competició aquest diumenge a la Bombonera contra el Montbus Obradoiro, en el primer partit oficial d'un projecte que arriba amb moltes cares noves i que encara necessita temps per acabar de trobar els automatismes. El Morabanc ha tancat una pretemporada complicada, sense victòries en els 4 partits disputats i amb diferents jugadors que no han pogut tenir continuïtat per problemes físics. A més, bona part de la plantilla no té experiència a l'ACB, un dels condicionants que el mateix Tabak ha posat damunt la taula abans de començar.
8: Yo creo que equipo en este momento no está donde yo quería que está. No está porque teníamos objetivos, obstáculos durante pretemporada, pero también creo que si hablas con algún entrenador de ACB en primera rueda de prensa, casi 90% te lo van a decir misma cosa. Cada uno tiene distintos problemas, pero en esta parte de temporada casi todos los tenemos. Problema nuestro en particular, o reto nuestro en particular, son jugadores que no han jugado en ACB y en mismo tiempo son estos mismos jugadores que no han estado durante toda pretemporada. ¿Cómo valoro pretemporada? Dentro de estos obstáculos que teníamos, lo valoro muy bien, porque trabajos que se ha hecho está muy bien, porque disponibilidad de gente que fichamos nueva, contando que estos del año pasado ya están, ya conocen manera de trabajar, están dispuestos a trabajar. En algunos momentos se podía ver señales de algo que queríamos mejorar del año pasado, que es capacidad física. En nuestra situación siempre necesitamos contar que cuando mejoramos una cosa puede ser que perdemos otra cosa. No es que lo hacemos a propósito, pero eso puede pasar. Pero nuestra idea fue muy clara: mejorar capacidad física. Valorar pretemporada puedo, pero valorar nuestra comparación con resto de equipos o que son nuestros objetivos no puedo, porque mi problema personal y problema yo creo de todos nosotros de club más grande es incertidumbre, que no podemos valorar dónde estamos porque hay solo una semana durante toda pretemporada donde teníamos todos los jugadores a disposición.
5: El tècnic croat, però, posa en valor la feina que està fent l'equip, tenint en compte totes aquestes dificultats. Una plantilla que encara s'ha d'acabar de conèixer i que està fent l'equip, tenint en compte totes aquestes dificultats. Una plantilla que encara s'ha d'acabar de conèixer i que, per tant, si es va decidir a l'última jornada de Lliga, el repte passa per evitar tornar a arribar amb l'aigua al coll al tram final de la temporada.
8: Y estábamos trabajando todo verano para conseguir esto.

0: I ahir va començar la Nations League per a la selecció andorrana. Ho va fer amb derrota, 1-2 contra el Malta, però també amb una versió més valenta de l'equip de Coldo Álvarez de Eulate, que va tenir més pilota, va jugar més lluny de la seva porteria i va generar més situacions de perill. L'Andorra va sortir bé al partit i al minut 17 es va avançar. Aaron Rodrigo va obligar Bonello a refusar un xut i Guillaume Ateno Refus va fer l'1-0. El Malta, però, va reaccionar i al minut 35 de partit va trobar l'empat amb una bona acció d'Irving Cardona, exjugador de l'Espanyol i ara del Saint Etienne. A la segona part, la selecció va continuar buscant el segon i va tenir aproximacions per tornar-se a posar per davant, però el partit es va anar trencant amb el pas dels minuts i el Malta va acabar trobant més espais. Al minut 80, Cardona va tornar a ser protagonista i Teuma va fer l'1-2 i encara hi va haver temps per un penal a favor del Malta, però Chouaref el va enviar fora. Derrota, per tant, per 1-2, però amb bones sensacions. Durant bona part del partit, el seleccionador Coldo Álvarez de Eulate lamentava que en el tram final de partit l'equip perdés el control després de la feina feta durant bona part del maig.
1: Es donava aquest tipus d'opcions i que tenien que intentar agafar-les i crec que tenien clara i sobretot en la primera part que hem tingut bastant clar com atacar-les. En la segona part crec que no hem fet tot el que havien de fer. Sí que hem tingut ocasions, però ja crec que les sortien més d'una pressió, més de generar dubtes en el seu porter, més de no una ocasió clara com hem pogut tindre en la primera part. Sí que han bloquejat algun tir que semblava que podia anar dins, però no, i per contra crec que n'hi ha moments del partit que crec que és el debe d'avui, no? Saber que els partits tenen moments, n'hi ha moments que no s'han d'ajuntar, que igual no són per tocar i treballar una mica més defensivament i que, no, que sobretot que el rival no pugui córrer, no? Content per la feina del jugador segur i perquè moltes coses de les que hem treballat durant aquesta setmana i van treballar lluny les hem vist avui al camp, però l'hem de materialitzar en punts perquè aquesta competició és molt, molt, molt, molt, molt curta i penalitza absolutament tot. Lo menys dolent també, pues bueno, que anem amb un gol de diferència només. I això, pues bueno, intentar aprofitar-lo.
0: Una selecció andorrana que no suma en aquest debut de la Nations League, però que deixa una imatge més valenta i amb més capacitat per proposar. I acabem amb una notícia d'última hora, perquè en piragüisme, Mònica Dori ha acabat quarta en la final de caiac de l'Europeu d'Ivrea, Itàlia. L'andorrana s'ha quedat a les portes del podi després de superar aquest matí les semifinals i completar una bona actuació en la lluita per les medalles. Dori encara té una altra oportunitat, serà a les 5 de la tarda quan disputarà la final de cano, a la modalitat en què defensa el títol europeu que va aconseguir l'any passat. I fins aquí la Kia Esports d'avui. Tornem dilluns esperant trobar-nos amb un cap de setmana de bones notícies per a l'esport andorrà i sobretot amb les victòries del Futbol Club Andorra i del Morabanc Andorra. Que passeu un bon cap de setmana.
2: Acaba de responder a las preguntas sobre el desahucio de Mari Carmen. Esta mañana Feijóo ha pasado del silencio a decir que el gobierno está usando su causa para hacer política.
3: Es descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. No hay ninguna duda. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno.
2: El gobierno utiliza el caso de Mari Carmen. Feijóo esta mañana con Aznar. Aznar, que le ha dado su beneplácito para seguir adelante, suponemos, en ese proceso de acercamiento, ya casi fusión con la ultraderecha de Vox, con la que de nuevo el Partido Popular va a compartir manifestación por Ceuta este próximo fin de semana. Hoy nosotros hemos escuchado precisamente la voz de Mari Carmen, que ha hecho un llamamiento para que haya una participación masiva en la marcha de mañana para que su caso no se vuelva a repetir.
4: No lo he logrado, defender mi caso, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud. El próximo sábado, a las 6:30, en la Puerta del Sol, va a haber una manifestación para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Mari Carmen.
2: Aunque lamentablemente su caso no es el único, hoy se ha ejecutado otro desahucio en Vitoria, en Euskadi, otra familia vulnerable que se va a la calle con dos niños pequeños. Nosotros a partir de 12:30 vamos a contar también el caso de Paquita, también en Madrid. Es una mujer muy mayor, enferma de Alzheimer y a la que echan de su casa para convertirla en una vivienda de uso turístico. Mientras Mientras tanto, la política apura las negociaciones, los contactos que se van a producir durante todo este fin de semana para que el próximo martes vaya al Consejo de Ministros el decreto sobre vivienda. La parte socialista rechaza la idea de una expropiación propuesta por Sumar. Junts insiste en dialogar y está por ver ahora qué hacen en Podemos. El objetivo, como digo ahora mismo, es lograr un texto en el que todos se sientan más o menos representados. Usueco y yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, va a ser un fin de semana intenso con los teléfonos funcionando a pleno rendimiento porque será durante las próximas 72 horas cuando se le dé forma definitiva a este decreto. Un texto que tiene que incluir las peticiones de Sumar dentro de la coalición y una de ellas, la expropiación de inmuebles, la ha descartado Félix Bolaños.
6: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad.
5: Y mientras el gobierno soluciona sus diferencias internas, PSOE y Junts se acercan con las bonificaciones fiscales, mientras que Podemos quiere garantías para evitar desahucios a los más vulnerables.
2: Hay media. Repasamos todas las posturas políticas, la vivienda y, por supuesto, Ceuta, que conviven un día más en la portada de este Hora 14. A partir de media con Mañuelos también escucharemos a los menores que han decidido acogerse a un retorno voluntario. Y vamos a recuperar los mejores momentos de la entrevista en Hoy por Hoy a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que ha deslizado con Aymar otra vez la idea de las devoluciones en caliente como solución a este problema. Por donde se entra, se sale.
7: Si usted entra por esta puerta, pues yo lo devuelvo por esta puerta. Usted, si entra por esta puerta y ha entrado de manera ilegal, además de poner en riesgo su propia vida y la de otras personas que lo acompañan en la avalancha, está poniendo en riesgo la estabilidad de Ceuta y la integridad territorial de España, pues yo a usted lo devuelvo por la misma puerta que ha entrado.
2: Vivas insiste en que es distinto ver la realidad de Ceuta desde allí que verla desde Madrid. La entrevista completa con Aymar la tenéis en la app de la SER y en cadenaser.com.
8: Hora 14, con Javier Casal.
2: Con más cosas de este viernes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. Hasta ahora Sanidad busca una solución ante la falta de suministro de fármacos que 400.000 mujeres usan sobre todo para combatir los efectos de la menopausia, pero también se prescriben en otro tipo de terapias hormonales. La demanda se ha disparado y los laboratorios no dan abasto. Y el último estudio en torno a la cesta de la compra revela que la guerra de precios entre supermercados se recrudece y por tanto aumenta nuestra capacidad de ahorrar según el establecimiento que elijamos, hasta 1.300 euros al año que se quedan en nuestra cuenta o la del súper.
2: Por supuesto, a las 2:30 hablaremos del estreno de La Bola Negra, la peli de los Javis, que se estrena este viernes en todos los cines. Luego nos cuenta más Pepa Blanes. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que empieza a cambiar, aunque va a mandar todavía el sol este fin de semana. Jordi Carbó.
10: El fin de semana aumentará la nubosidad, de momento sin lluvia, sí que va a hacer un poco menos de calor. Hoy no, hoy como los últimos días, sol, solo nubes en el Cantábrico con ambiente más fresco, pero en el resto del país máximas como los últimos días, de 30 a 35 grados en la mayor parte del país, superando con facilidad los 35 en el suroeste de la península. Mañana cada vez más nubes, pero aún así sol la mayor parte de horas, subirán un poco las temperaturas mínimas, bajarán ligeramente las máximas. El domingo cada vez más nubes, chubascos a última hora en Galicia, y va a hacer menos calor durante la tarde del domingo.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:05.
8: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Madrid. Cristina Machado.
9: Buenas tardes. El gobierno de Ayuso prometió sacar al mercado hasta 20.000 pisos que estaban vacíos gracias a las deducciones fiscales incluidas en su primer plan de choque en materia de vivienda. Prometieron hasta 20.000. Los datos oficiales reflejan que solo consiguieron sacar 1.500. Lo hemos adelantado hoy en la SER en Madrid. Datos que contradicen a la comunidad que insiste en defender sus políticas de vivienda como las únicas que funcionan frente a las intervencionistas del gobierno central. Y todo en plena controversia por el desahucio de Mari Carmen, a la que hoy hemos podido escuchar por primera vez desde que fue expulsada de su casa. En unos minutos la oyen. Es viernes 25 de septiembre. Durante buena parte de la mañana ha habido retenciones en la A3 a la altura del kilómetro 10, en sentido salida, tras un accidente entre un camión y dos turismos que, como cuenta la portavoz del SAMUR, Beatriz Martín, han salido ardiendo.
11: Las llamas alcanzaban bastante altura. Los bomberos de Madrid han sofocado el fuego primero con agua y después con espuma. Han estabilizado los vehículos. El segundo turismo además impactaba contra la mediana. Y afortunadamente todos los ocupantes salían por su propio pie. SAMUR Protección Civil ha atendido al conductor del camión intoxicado leve por humo, a los conductores de los turismos contusionados leves y a la copiloto de uno de ellos, que es la única trasladada al hospital para una evaluación más exhaustiva.
9: Cuatro heridos, en principio todos leves, a pesar de lo aparatoso del accidente. Vamos a saber cuál es la situación a esta hora en las carreteras. DGT, Daniel González, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos un vehículo incendiado sigue complicando el tráfico en la A3 y a los entornos de Santa Eugenia, donde encontrarán complicaciones en ambos sentidos, pero especialmente de salida de más de 3 kilómetros. Además, un alcance también complica la salida de Madrid por la 1 a su paso por el circuito del Jarama. Tráfico intenso en esas salidas ya de Madrid por la 3 en Perales de Tajuña, A4 en Pinto, también en la A5 en Arroyomolinos y en los accesos por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoza, A4 en Butarque y A5 en Alcorcón. La M40 densa en Hortaleza, Coslada y Mercamadrid, todo en sentido a la A5 y los tramos también de túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A6.
9: Buscamos la situación también en las calles de la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Cristina. El fin de semana ha dado comienzo para miles de madrileños que ya circulan, se desplazan por la M30 muy retenida en el oeste desde el Puente de los Franceses, dirección sur, al otro lado en dos trayectos, por un lado de Sagrado Corazón al Nudo de Manoteras y entre Avenida de América y Avenida del Mediterráneo, pero también es hora punta y muy difícil en los accesos en entradas como la M11 y la A1, el Nudo Norte hacia el Paseo de la Castellana y dos puntos de salida, uno en Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga y Plaza Elíptica dirección A42, la A5 desde El Olivillo. Hay desplazamientos también muy difíciles en el centro de la ciudad, sobre todo en el Paseo de la Castellana entre Eduardo Dato y Gregorio Marañón, en todas las conexiones con la Puerta de Alcalá y por la Plaza del Emperador Carlos V.
9: 31 grados ahora mismo en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo. Jordi Carbo.
10: Se aproxima un cambio de tiempo que durante el fin de semana hará aumentar la nubosidad, pero hasta la semana que viene no esperamos que llueva. De momento, hoy de nuevo tiempo plenamente veraniego. Calor con máximas de alrededor de los 35 grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid y sol con pocas nubes. El viento superará del sur moderado durante la tarde hasta que llegue la noche. Y mañana nubes en aumento, aún así la mayor parte de horas continuará haciendo sol o resol, con temperaturas que solo bajarán ligeramente las máximas. Aún pasaremos con facilidad de los 30. El domingo las nubes serán más compactas, hará poco sol.
14: D'avui s'elevaria a definitiu, els més entesos parlen del mes de gener per entrar en vigor. I què ha passat avui en el ple? Per què s'hi ha negat el Partit Popular? Diu, com expliques, que és massa laxa, la norma no regeix en llocs de culte o en espais on sigui normal. El portaveu Xavi Palau voldria una prohibició sense excepcions.
15: L'ordenança que votem avui no prohibeix el burca, sinó que el permet i el regula. És més, en l'aprovació d'aquesta ordenança continuaran havent-hi les mateixes dones que portin els mateixos burques avui a Lleida o inclús més perquè se regula i es permet.
14: Per què s'hi oposa Esquerra? Perquè Jordina Freixanet, la portaveu, diu que té un caràcter aquesta norma punitiva, multes entre 400 i 700 euros.
16: Nosaltres ho tenim.
17: És profundament masclista. Jo crec que no hi ha ningú que li agradi el burca pel que pot representar el burca. No crec que hi hagi cap dona que vulgui que cap altra dona estigui oprimida.
14: A favor la prohibició, a favor d'aquesta prohibició, Junts, amb els 5 vots, ha facilitat que l'ordenança es pugui aprovar, aconsegueix incloure l'afegitó d'acord amb la normativa vigent. Això és important i és un assumpte, la prohibició del burca, que fa temps que està moient al Congrés. Joan Ramon Castro.
16: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. Molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. I també vam voler demanar un afegitó on posés d'acord a la normativa vigent.
14: En referència del que puguin fer Junts en un futur també al Congrés, tot i que ja ho han intentat, els vots de Vox simbòlics avui en aquest ple no eren necessaris, ho han argumentat dient que el veto al burca fa temps que s'hauria d'haver aprovat a la ciutat de Lleida.
18: Fa 16 anys, el 2010, recordem que Lleida es va aprovar aquesta mateixa normativa. Va ser el primer ajuntament de tot Espanya, per exemple, de fet, en aprovar aquesta prohibició, i era també un ajuntament socialista, el d'Àngel Ros. El que passa és que pocs anys després el Tribunal Suprem va tombar aquesta prohibició dient que això no era una competència municipal. I qui va impulsar aquest recurs és una entitat musulmana, Watani, que avui Mercè ha dit que ho tornarà a intentar. Però clar, la pregunta és quins canvis hi ha respecte a aquella prohibició a la d'ara perquè la justícia no ho pugui tornar a tombar, Mercè?
14: Mira, l'alcalde socialista Félix Arrosa diu que l'articulat està contrastat jurídicament, això ho ha dit per activa i per passiva durant aquests dies, que no es basa en la seguretat ni en el dret fonamental de la llibertat religiosa, sinó en defensa de la dona i en la regulació de l'espai públic on els ajuntaments sí que tenen intervenció directa, on hi ha el dret a viure junts i a conviure.
19: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. Perquè, sens el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència. Per tant, han de poder conviure, han de poder participar, han de poder expressar-se.
14: Avui, entre les entitats que han fet sentir la veu a favor i en contra l'Associació Islàmica Watani i alerta que això no ho deixarà així, que continua pensant que atenta contra la llibertat religiosa i prepara signatures.
20: Sí, si sigue esta ordenanza a su aprobación, nosotros vamos a utilizar todos los medios democráticos para recoger firmas, para tener el respaldo de la ciudadanía. Muchas gracias.
14: També en contra el grup feminista Ponent s'hi oposa.
21: Perquè si realment parlem de drets de les dones, la primera cosa que hauríem de garantir és que cap dona sigui obligada a vestir-se d'una determinada manera. Però això també vol dir que cap dona hauria de ser castigada per la roba que decideix portar.
14: Un llarg debat al que s'ha centrat bona part d'aquest ple avui, un ple ordinari, per cert, que ha acabat aquest punt, l'ordenança inicial, l'aprovació de l'ordenança inicial de civisme i convivència amb l'aprovació de 16 dels 27 regidors.
18: Mercè Marc, moltes gràcies, que vagi bé.
14: Un plaer.
18: Això avui, que ja sabem les condicions que ha posat Junts per Catalunya per dir sí al decret d'habitatge, ara que el govern espanyol ha accelerat tot aquest procés després del desnonament de la Mari Carmen. Falta ara que la resta de socis de la investidura també acceptin aquestes condicions. Míriam Nogueras ha confirmat aquí a Ser Catalunya que el PSOE veu bé les propostes que han fet, que és prohibir desnonar persones vulnerables quan només sigui un fons voltor. Això caldria veure com es defineix el paper. Però també que sigui l'administració la que assumeixi els impagaments dels propietaris o que hi hagi rebaixes fiscals. Laura Pons, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. El PSOE i Junts feia pràcticament un any que no parlaven, però ara tornen a negociar. Ho fan perquè l'executiu de Pedro Sánchez preveu aprovar de forma imminent el decret d'habitatge amb mesures antidesnonaments. Parlem d'un decret que fa mesos que està aturat. De fet, el mes d'abril va decaure amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. Fa un parell de setmanes, però, Junts va tornar a lliurar les seves propostes a Sánchez, un text que diu Míriam Nogueras té punts per tirar endavant. Són declaracions a Ser Catalunya.
23: I que les veuen amb bons ulls és la darrera notícia que nosaltres tenim. Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol que la gent necessita aire, que la gent necessita polítiques que arribin directes a les seves butxaques.
22: Què proposa Junts? Què diu el text? Doncs que estan disposats a acceptar la suspensió de desnonaments en cas que la propietat sigui d'un fons voltor. Per la resta de casos, però, hauria de ser l'administració, diuen, qui fes front al deute. Els de Puigdemont també volen vincular aquestes mesures a rebaixes fiscals, com desgravar l'IRPF dels lloguers o les hipoteques. Ara s'ha de veure, Joan, què és el que accepta el PSOE i com ho veuen la resta de grups.
18: Sí, perquè de fet cal que aquestes propostes de Junts encaixin amb les d'Esquerra, per exemple, o també amb la resta. I ara mateix, avui estem assistint a una, fins i tot un enfrontament entre PSOE i Sumar, el propi govern, entorn a una d'aquestes propostes que volen incloure al decret, que és si s'ha d'expropiar o no el pis de la Mari Carmen. Laura.
22: Sí, és l'hora de fer equilibris i el PSOE n'és conscient. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, sap que no només han de contentar Junts, sinó també a la resta de socis de la investidura.
24: Y por tanto tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos.
22: Tot i així hi ha voluntat per debatre-ho, ho assegurava el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, als micròfons de la SER.
25: Que lo vamos a intentar hasta el final y por lo tanto yo creo que tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado.
26: Ustedes aceptarían Junts... las rebajas fiscales que propone Junts.
25: Hemos aceptado ese debate desde el principio.
22: Però Podem pot ser el soci més sensible a l'hora de tirar endavant aquest nou decret. Irene Montero, a Catalunya Ràdio.
27: Pero vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Y si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y no nos empieza a poner 70 líneas en las que nos va diciendo salvo si tienes una renta superior a tanto.
22: Pel que fa a la resta de socis de la investidura, asseguren fons del Congrés que no serà un problema per Esquerra ni per Bildu, tot i que és cert que els agradaria mesures més valentes. Són conscients, però, que s'ha de trobar un mínim comú denominador perquè el decret tiri, aquesta vegada sí, endavant.
18: I fa poca estona ha acabat al Palau de la Generalitat, tornem a Barcelona, la cimera entre govern i partits per buscar solucions per al sistema educatiu. L'acord és que crearan dos espais de treball per consensuar canvis i també un altre espai de treball per complir la promesa de Salvador Illa d'invertir el 6% del PIB en educació. La cosa és que, Xavier Balló, no hi ha calendari de quan ha d'estar tot llest, així que tot això va per llarg.
0: Cimera que serveix per posar-se a treballar, però de la que els partits n'han sortit descontents per la falta de concrecions. La consellera Esther Niubó vol recuperar confiances amb uns partits que li demanen la dimissió i començar a dibuixar un camí per incrementar la inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB.
1: Poder compartir aquesta senda, aquest camí, amb el conjunt de forces polítiques perquè, bueno, comparteixi, doncs, la viabilitat, la sostenibilitat i la voluntat d'avançar conjuntament cap allà.
0: Ara bé, els partits han lamentat que el govern hagi anat a la cimera sense un pla de treball. Alguns, com Junts, creuen que amb Niubó tot plegat encara es complica més. Mònica Sales.
2: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
0: També hi ha hagut queixes pel fet que el govern digui que vol buscar el consens però ja estigui anunciant mesures. Temen que tot plegat quedi en una simple fotografia i desconfien dels anuncis del govern. Jordi Albert d'Esquerra, Jessica Albiac dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
3: Llença missatges, fa anuncis, però no sap com els farà realitat. És el govern del màrqueting, però darrere no hi ha res.
4: Aquest pacte educatiu no pot ser la coartada per salvar políticament el govern Illa.
5: Que no ens ha portat cap concreció, cap model, cap projecte.
0: Mentre el PP diu que seguirà assistint als grups de treball, però adverteix que no participarà de cap pacte que serveixi per mantenir un model d'escola catalana que consideren fracassat.
18: I avui l'Ajuntament de Barcelona ha reaccionat a l'exclusiva de Ser Catalunya, ha demanat als responsables de la lligueta amateur de futbol 7 que expulsin l'equip que es fa dir Bayern de los Caídos, amb dos membres de Vox, recordeu, de Barcelona i que ja ha estat denunciada per delicte d'odi. El regidor d'Esport reclama al gestor del Velòdrom d'Horta que els faci fora de manera immediata perquè diu que una pista pública no es pot permetre l'exaltació del feixisme, Oriol Soler.
6: David Escuder, responsable d'Esports de l'Ajuntament, considera que un equip que fa exaltació del feixisme és incompatible amb els principis bàsics de convivència democràtica.
7: Esperem que en breu, doncs, desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà. Qualsevol element que generi violència o que, en aquest cas, doncs, evidentment, doncs, expressi el seu recolzament, doncs, al feixisme.
6: La lligueta ha de començar dijous vinent al Velòdrom d'Horta, una instal·lació municipal, però la lliga la munta una organització privada. Recordem que en aquest equip, que es feia dir Bayern de los Caídos i després Mingo Rubio Balompié, hi juguen dos als càrrecs de Vox a Barcelona i que ahir un grup d'advocats experts en memòria històrica van traslladar el cas a la Fiscalia perquè consideren que l'exaltació del franquisme pot constituir un delicte d'odi que pot comportar penes de fins a 4 anys de presó.
18: Per cert, encara a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha tombat les ordenances fiscals que volia aprovar el govern de Jaume Collboni, ha tirat endavant, en canvi, com estava previst, l'augment de la taxa als creueristes, no però la pujada de l'IBI als hotels. S'ha aprovat aquest migdia en el ple de l'Ajuntament. Ara són les 2 i pràcticament 20 minuts i estem pendents que passi a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve. Tot i que inicialment semblava un infart, dimecres els Mossos van detenir la seva parella a Madrid acusada d'homicidi i està declarant als jutjats de Viella i, de moment, segons fonts policials, sabem que el que els va fer sospitar va ser que la dona no va avisar emergències quan va morir la seva parella i que duien hores a Andrea Villoria sense agafar el telèfon a ningú.
9: Exacte, es tracta de l'empresària hotelera Belén López, afincada a Madrid i que tenia una relació amb l'arquitecte català des de fa 2 anys. Aquests passos és el moment, aquest matí, quan entrava emmanillada al jutjat de Viella després de dormir a la comissaria dels Mossos a la Vall d'Aran, traslladada des de Madrid, on la van detenir dimecres. Ara ja fa 4 hores d'aquest moment, així que és imminent saber què ha passat a l'interior d'aquest jutjat i, el més important, si la dona queda en llibertat o se li imposa una fiança o fins i tot s'ingressa a presó. Els Mossos l'acusen de l'homicidi de l'arquitecte per la seva actitud abans i després de la mort. La parella estava passant el Nadal a Baqueira, la nit de Nadal van sortir a sopar, ella es va trobar malament, així que va ingressar a l'hospital. De matinada li van donar l'alta i l'endemà van anar a casa. Tenien plans, han esquiat, tenien un sopar amb amics, no es van presentar i tampoc van agafar el telèfon, malgrat que els van trucar tant amb ell com amb ella reiteradament. Així que, preocupats, el nebot de Joan Pere i una amiga es van presentar al domicili i van trobar l'home mort al llit i a ella en una actitud molt i molt alterada, ens diuen
8: fonts dels Mossos que estava fora de si dient coses com apunta La Vanguardia, com l'estic ressuscitant. Els Mossos han descartat l'enverinament premeditat, però no una intoxicació. Estem pendents de més detalls un cop avui s'aixequi el secret de sumari.
18: Doncs pendents de qualsevol novetat que arribi de Viella. Nosaltres fem una pausa de 2 minuts, de seguida tornem i us actualitzem la situació d'un incendi a Collserola que s'ha declarat fa poca estona, el tercer en poc més d'un mes. Fins ara.
10: Ràdio SER, Principat d'Andorra. 10 vivències.
11: Vaig anar a la farmàcia a comprar i vam estar parlant de la lligadura de trompes que estava penat, que no t'ho podien fer a Andorra. Truco a la Maria Teresa Calbó. Va començar a mobilitzar-se i a les primeres reunions ja eren 20 dones.
10: 10 experiències.
12: A l'escenari, només amb una mirada, qualsevol cosa que em pugui passar, elles estaran al cas, o al revés. I ara, amb aquesta última, la complicitat ha sigut màxima. Això ens ha ajuntat molt com a companyia.
10: 10 entrevistes a dones essencials pel país.
13: A mi el que més m'ha impactat, que les nenes no poden anar a l'escola o que les dones no poden anar a la universitat o que tu i jo no podem anar a fer un cafè. L'altre tema és l'ús de la violència sexual i sexista com a tàctica de guerra.
10: Amb veu de dona. El darrer dilluns de cada mes a la 1 del migdia. A l'Aquí Andorra. Marisol Fuentes dona veu a les dones. Amb el suport del govern d'Andorra i el patrocini d'Andorra Telecom. Aquest dilluns, Pilar Savoia.
15: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre, Conforama.
10: Hora 14. Amb Joan Bofill.
18: Són les 2:23, estem pendents d'un incendi a Collserola. 11 dotacions estan treballant en un foc en aquesta muntanya tocada a Barcelona que ha començat a Esplugues a 3:15 a la zona de la font d'Ubarses. Ara mateix baixa en sentit descendent. Recordem que és el tercer foc que es declara en aquesta muntanya en els darrers mesos i és en un punt on fa poc s'hi va declarar el segon. Tot això en una tardor, perquè ja estem a la tardor, estem a finals de setembre, i atenció perquè avui es poden superar els 30 graus fins i tot al Pirineu. Jordi Carbó, què tal? Bona tarda.
28: Bona tarda.
18: Ara parlàvem d'aquests 30 graus que es poden superar, per exemple, vist Andorra la Vella. Sembla increïble. És així, no? Avui, altes temperatures. Demà no sé si això baixarà una miqueta.
28: Fa uns anys t'hauria donat la raó. Em sembla increïble. Ara ja, per constant, no? És veritat, més que creïble. Sí. I sí. No arribarem a gran part de Catalunya al que va passar dilluns, que va ser molt calorós, però per 1 o 2 graus, és a dir, per sobre dels 30, des de les valls del Pirineu fins a la línia de la costa. Ara mateix a la ciutat de Barcelona, els barris més alts, es passa dels 30 graus. Per cert, l'incendi, doncs, ara en el pitjor moment, no? Perquè és ara quan s'activa la marinada, tot i que no hi ha d'haver tampoc grans vents. I el que dèiem, una tarda marcada encara per la presència constant del sol i amb aquestes temperatures una mica més altes que els darrers dies.
18: Quan s'ha de normalitzar una mica? No sé si a partir de demà, setmana que ve.
28: El cap de setmana ve amb alguns canvis. D'entrada, una dada, per si voleu gaudir, perquè encara farà molt de sol de la platja, l'aigua del mar a gran part del litoral català encara entre els 26 i 27 graus, una temperatura altíssima. Dit això, sí que hi haurà més núvols al cap de setmana, sobretot diumenge, sense pluja, igualment moltes estones de sol, i les temperatures començaran a baixar, però tot i així les tardes encara seran caloroses. Sí. La setmana vinent sí que hi haurà un descens més significatiu de la temperatura, però sense deixar de fer calor, i malauradament el que no es veu és una situació que pugui portar pluja generosa a gran part de Catalunya.
18: Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
28: Bon cap de setmana.
18: Bé, tot i el bon temps, serà un cap de setmana també per anar al cinema. D'aquí a res arriba les primeres sessions als cinemes de La Bola Negra.
29: Soldadito español.
18: Una de les estrenes més esperades de l'any a totes les sales, escollida per representar Espanya als Oscars, amb banda sonora del català Raül Refri, amb la fotografia també de la catalana Gris Jordana i amb actors també com Albert Pla. Pinta ser una de les estrenes de l'any, i no ho dic jo, les sales de cinema fa dies que ho noten.
30: Oh.
18: Pol Hernández és el responsable de màrqueting de la cadena de cinemes Mubi, que és la que en té més a la ciutat de Barcelona. Què tal, Pol? Bona tarda, gràcies per atendre'ns.
14: Hola, bona tarda, què tal?
18: Fa temps que teniu sessions ja de La Bola Negra amb totes les entrades venudes, amb tot ple?
14: La venda anticipada sí que es va ja programar a l'estiu, a finals d'agost, i sí, és a dir, no tenim totes les sessions plenes, però les que sí que es pot dir que ho estan són les d'avui mateix a les 7 de la tarda, avui a les 7 del vespre. Tots els cinemes retransmeten un col·loqui online.
18: Val.
14: Que es fa des de Madrid i es retransmet a tots els cinemes. Llavors, aquesta sessió sí que ja es va omplir de seguida.
18: Ah, és a dir, aquesta tarda a les 7, és a dir, quan la gent vagi al cinema, després hi haurà un com un streaming amb els Javis al finalitzar la pel·lícula, o com?
14: Correcte. Val. Ells estan en un cinema de Madrid, els Javis i tot l'equip de La Bola Negra, i aleshores la resta de cinemes, nosaltres tots els 6 cinemes de Mubi, la gent que vingui a la sessió de les 7, al final, que serà sobre les 9:30, es connecta en directe amb aquest col·loqui de Madrid. No? I llavors, el que sí que és un fet bastant inèdit, en el nostre cas, és que la sessió aquesta de l'Aribau Cinema,
18: sí,
14: que és la coneguda sala 5, no? És la sala gran dels Aribau, la que està a l'altra banda del carrer del Multisala, amb més de 1.000 butaques, ara mateix ja estem per les 900 entrades venudes. Hem hagut d'obrir el pis de dalt, i aquesta sí que promet ser una sessió que passarà pràcticament una festa, no?
18: Doncs que la gent ho tingui present. Després, també de cara al cap de setmana, a les pròximes setmanes, no sé si tenint en compte el nivell, estic pensant en altres grans estrenes, amb Barbie, amb Odissea, amb Oppenheimer. No sé quin nivell de demanda esteu veient i si això us està obligant doncs, a reservar més sales o a fer més sessions de les habituals.
14: Doncs sí, a veure, el cas és que aquest és un fenomen, podríem dir, sense precedents i sobretot per una pel·lícula espanyola. I actualment, a hores d'ara, sí que portem una prevenda que supera i en alguns casos duplica el que estàvem en aquestes situacions amb l'Odissea o Spider-Man, que han sigut els dos fenòmens d'aquest any, i també està superant de bon tros el que va ser el fenomen de Barbenheimer el juliol del 2023.
18: Déu-n'hi-do.
14: Què pot passar també? I això ho dirà, no? L'èxit i aquest fenomen, si és un fenomen molt de fans, on tothom està volent anar molt, no? Aquestes sessions d'avui de les 7 i de tot el cap de setmana, o que seguirà creixent, no? I la bola es anirà fent més gran i aguantarà aquest, el pols, no? Aguantarà aquest hype en les darreres setmanes, els darrers mesos.
18: Doncs ho anirem veient. De moment, avui ja hi ha molta expectació per aquesta estrena de la Bola Negra i, per tant, qui vulgui anar també en aquesta sessió especial al Cinema Aribau a les 7 de la tarda també amb aquest streaming, que ho tingui en compte. Agraïm molt a en Pol Hernández, responsable de màrqueting de la cadena de cinemes Mubi, que ens hagi atès aquesta tarda. Gràcies, Pol.
14: Moltes gràcies. Bona tarda.
18: Per abraçar tus cicatrices. I recomanació per avui a quarts de vuit a la platja del Bogatell a Barcelona, concert dels 40 amb Nil Moliner, Buho, Saxeni o Miqui Núñez. Amb això arribem a 2:15. I per cert, última hora, ha quedat controlat l'incendi de Collserola que s'ha declarat fa poc més d'una hora a la muntanya de Barcelona. Bon cap de setmana.
19: Hora 14. El Láser, con Javier Casal.
20: 2:30, 1:30 en Canarias. Zapatero hizo el código del buen gobierno. El zapatero de ayer tropieza con el zapatero de hoy. Noticia que avanza esta hora al Láser.
19: Hora 14, última hora.
20: Zapatero se opone a una segunda tasación de las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Asegura su defensa, en realidad lo reitera, que no quiere esa tasación no solo porque dude de la joyería que la va a hacer, también porque busca un dato, la fecha de origen de las joyas, que ya fue imposible establecer en la primera tasación. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes. La defensa de Zapatero considera innecesaria una segunda tasación porque el juez la ha ordenado buscando la fecha de fabricación y, de ser posible determinarla, Ansorena, la primera tasadora encargada, ya la habría expuesto. En cualquier caso, si el juez confirma la pericial, su abogado insiste en apartar a la joyería Llanes por pérdida de imparcialidad, ya que su director general valoró en 2 millones el conjunto en televisión, y que Zapatero pueda aportar a un perito alternativo al designado por el juez para que asista al nuevo acto de valoración de las joyas.
20: Tenéis todos los detalles de esta noticia ya en la portada de cadenaser.com. Juan Jesús Vivas insiste, casi 2 meses después de la situación en Ceuta es insostenible, dice, y propone otra vez una devolución inmediata de los migrantes que entran allí en la ciudad autónoma. Es decir, el presidente de Ceuta ha defendido esta mañana con Aymar aquí en la SER lo que se conoce como devoluciones en caliente, una práctica no avalada por el Supremo. Dice Vivas, el que entra por la puerta sale por la puerta.
1: Si usted entra por esta puerta, pues yo lo devuelvo por esta puerta, porque usted no viene de un país que esté en guerra, no viene de un país, viene de un país que está considerado por la Unión Europea como un país seguro. Yo no soy ningún experto jurista, pero yo avalo lo que hizo el ejército y avalo lo que hicieron los policías y me parece que el gobierno de la nación actuó de manera correcta.
20: Vivas pide al gobierno central que encuentre una solución para las 15.000 personas que siguen en la ciudad, que esto tarde o temprano es difícil de que no acabe en una situación de tensión social y que hay que recuperar la normalidad cuanto antes.
1: En una ciudad de 20 kilómetros cuadrados y con 83.000 habitantes, pues es imposible que no derive en una situación de alta tensión social, en una perturbación de todas las constantes vitales de Ceuta. Creo que tienen derecho a todo esto, a volver a esa normalidad que significa la recuperación de estos derechos y al mismo tiempo también a la posibilidad.

0: i segurament hauria discutit algunes coses i hauria donat una versió diferent. Això m'ho puc imaginar també.
1: Que sí. Suposo que ho has provat i ho poden provar els oients, que si tu ara poses Xavier Cugat a Google, et surt infinitat d'informació.
0: Sí.
1: Quanta d'aquesta informació, també hi ha llegendes, mites, hauríem de posar en quarantena?
0: Ja, si ho faig amb un tant per cent, com a la novel·la, jo diria que ben bé un 30% de les coses, i fins i tot potser més. Començant, mira, si vols, ell diu que es va casar 5 vegades i en realitat se'n va casar 4. Per tant, hi ha una dona que no és real, que és la primera, la Rita Montaner, que no es van casar mai, van ser noviets a l'Havana quan eren jovenets, però no es van casar mai.
1: I ell per què ho diu?
0: Hi ha un moment, ho comença a dir a partir dels anys 50, quan ja és gran, jo crec, per crear el mite de m'he casat 5 vegades. En aquell moment, a Hollywood, si tu t'havies casat molt, t'anava més bé. La Elizabeth Taylor s'havia casat 8 vegades, i ho deia sempre, no? I llavors, jo crec que aquesta és una. L'altra possibilitat és que la Rita Montaner, que era neta de catalans, era mulata. I probablement als anys 50 dir que havies tingut una dona mulata, de joveneta, de l'Havana, et donava pedigrí, i et donava un cert prestigi, i em puc imaginar que això. Hi ha altres mentides que acabes veient que les agafa de reals, d'històries reals, de ha vist que algú feia una cosa, li ha semblat que era bona i diu, bueno, doncs jo ara diré que ho he fet jo.
1: Ho vampiritza.
0: Sí, sí, clar, i fins al punt que hi ha una, quan ve als anys 20, ja al final, mitjans dels anys 20, així, torna aquí perquè hi ha un moment on sembla que no triomfarà allà i torna, i és a la Bisbal i tal, i en aquella època La Vanguardia publica un breu que diu, més o menys, el joven músico Javier Cubat, que viene de triunfar en Estados Unidos, nos ha dado una primicia, va a casarse con Greta Garbo. És mentida, hòstia, evidentment, però ell ho deixa anar allà. I penso, això s'ha trobat un periodista i li ha dit, mira, jo un dia d'aquests em casaré amb la Greta Garbo. I ho publiquen, saps?
1: Clar, va tenir la gran sort de no coincidir amb internet.
0: Exacte.
1: Ningú podia contrastar res.
0: Exacte, exacte.
1: Avui, de la mà de l'escriptor Jordi Puntí, i també d'altres persones que aniran apareixent a mesura que anem avançant, avui connectem el llapis de memòria col·lectiva d'un personatge tan fascinant com va ser el músic, dibuixant, actor i, sobretot, vividor, el Xavier Cugat.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat amb Frank Sinatra cantant My Shawl, que en català diríem el meu xal, a la peça de roba, que és un tema compost pel mateix Xavier Cugat i que, de fet, diria que es va enregistrar per primera vegada l'any 1945 a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, amb el bo d'en Frank interpretant i l'orquestra de Xavier Cugat.
1: Sí, senyor. Sí, sí. Aquesta cançó té... té dues històries, diguem-ne, remarcables. Una és que a l'entrada, que avui no l'hem sentit, però si algú la busca, a l'entrada, per compondre-la, en Cugat va agafar una tonada d'una cançó de bressol catalana, que és La Mare de Déu quan era xiqueta. I a mi això sempre m'ha fascinat, pensar que l'any 45, que ja fa més de gairebé 35 anys que està a Nova York, li ve al cap la tonada d'aquesta cançó que probablement li cantava la seva mare quan era petit, no? I la posa això. I la segona és que ell sempre deia que havia descobert a Frank Sinatra.
0: O sigui, i no.
1: No era veritat.
0: No
1: Frank
0: era veritat,
1: Sinatra
0: eh?
1: Ja estava descobert.
0: Si era una trola,
1: però,
0: una casa
1: bueno,
0: de pagès.
1: Ell, per penjar-se la medalla no li costava gaire, llavors deia això, que aquesta cançó li havia compost pel Frank Sinatra i que a partir d'aquí doncs, ell havia començat una carrera, no? El Sinatra, és veritat que li va compondre la cançó, però aquí ja havia publicat un parell de discos, ja era una veu coneguda, diguem, no?
0: Es va marcar el tanto.
1: Sí, si ho podia aprofitar, sempre s'apuntava.
0: Sí. Però eren bons amics, ells
1: eren,
0: dos,
1: eren
0: o
1: bons
0: tampoc?
1: Amics. Eren bons amics, fins i tot van col·laborar amb alguna pel·lícula. Sí, eren, no diria que fossin íntims, però sí que es coneixien i coincidien, formaven part... No van tocar més junts. Això penses, bueno, així és com sí que va actuar amb altres, sobretot amb el Bing Crosby, per exemple. Li agradava més cantar amb dones, de tocar amb dones, eh?
0: Sí, les dones li agradaven bastant.
1: Sí. Però també, vull dir, també amb el Frank Sinatra segurament havia actuat alguna vegada.
0: Li hauríem d'haver preguntat a Sinatra, l'altra cara de la versió. Que almenys diguem que sí que és cert que hi va descobrir a Rita Hayworth, que de fet li va dir...
1: No vull... Veus, estès, que baixarem... Avui, descobrir-la, no.
0: Tampoc.
1: Ell s'apuntava al tanto de què li havia donat el nom.
0: Perquè ella es deia Margarita Carmen Cancino.
1: Cancino, Rita Cancino, sí. Rita Cancino, el seu pare, tenia una acadèmia de ball a Mèxic, en un lloc on el Cugat hi anava a tocar amb l'orquestra i la va veure i tal, però... No sé si descobrir-la...
0: Tampoc,
1: s'hauria de buscar bé. No t'ho puc assegurar. Jo, la meva intuïció és que no, que ell no la va descobrir.
0: Tu, que l'has investigat bé, diries que...
1: Jo diria que descobrir-la no, però és veritat que sí que hi ha una pel·lícula meravellosa, que és potser la millor pel·lícula del Cugat, que es diu, en castellà es diu Bailando nace el amor, que és amb el Fred Astaire i la Rita Hayworth i l'orquestra de Xavier Cugat, i ell surt i és la primera vegada que té un paper diguem-ne que no fa només de director d'orquestra, sinó que té un paper dintre, passa en part en un hotel també, hi ha tota una història, i ell surt allà i actua bastant malament, però bé, perquè no era un gran actor, diguem-ne, però en canvi és la part humorística de la pel·lícula. Cada vegada que surt ell, hi ha algun acudit, hi ha algun joc, fins i tot fa unes caricatures, i després hi ha els balls de la Rita Hayworth amb el Fred Astaire, que realment estan molt bé.
0: Bé, però en tot cas, vull dir, per molt que hagin coincidit una pel·lícula...
1: Però no la va descobrir, exacte. No té per què.
0: Clar, és que a l'òrbita del Xavier Cugat hi ha molts noms il·lustres. Tenim a Charles Chaplin, tenim a Rodolfo Valentino, sí. Tenim a Frank Sinatra, que hem parlat. Realment, tota aquesta gent formava part del seu entorn, de les seves amistats?
1: Alguns sí, d'altres no. Quan estava a Hollywood, sí, era més fàcil, perquè era... Clar, ell tocava cada nit, sempre tocava una part de l'any a Nova York i una part de l'any a Hollywood, i després feia gira, a partir d'un moment feia gira per l'estranger, també. Quan estava a Los Angeles, a Hollywood, tocava al Coconut Grove, tocava dues o tres sales, i allà hi anaven els artistes a ensenyar-se també i a veure's, i al millor ell tocava, i estava tocant i tenia entre el públic a Charles Chaplin o altres artistes, no? I de fet, fins i tot en algun cas... No recordaré el nom, però hi ha una actriu que li ven la casa amb ell. O sigui, ell, hi ha un moment que es compra una casa a Hollywood i li ven ell una actriu bastant coneguda, que ara no em surt, no sé si és la Jean Tierney, una d'aquestes, no? I vull dir que sí que era...
0: Pululava per allà.
1: Allà s'hi feia, sí. Tenia un paper, diguem-ne. Jo crec que tenia un paper de bufó. Era una mica el bufó. Això és la interpretació, clar.
0: Però ell volia? O sigui, era un paper intencionat per ell?
1: Li encantava, estic segur. Però això, clar, veus... jo, com que és una novel·la, Confeti, el que jo faig és, a partir de les dades i dels fets, que no sempre hi arribes, perquè hi ha una part d'intimitat d'ell que no la pots conèixer. Ell no... Era... Sí que pots treure deduccions.
0: Clar, la novel·la et permet l'hipòtesi.
1: Sí, exactament. No? I llavors fas i dius, vale, jo crec que era així. Jo crec que com podia funcionar com a Latin Lover si no era gaire guapo, bueno, doncs amb charm, amb encant, i amb, era amb una habilitat per poder atreure les noies, les dones joves, amb l'orquestra, saps? Vas trobant sempre la manera. I quan tens, a més, això sí que ho saps, que ell s'inventa coses, doncs, i que ja no hi ha arribat la realitat, hi ha arribat la seva ficció, la seva invenció, doncs aleshores et permet jugar més, no? I hi ha coses que no pots saber si realment van passar, no es pot saber si ell va descobrir la Rita Hayworth o no. D'altres que sí, clar.
0: Però ell aprofita aquest abisme que hi ha, aquest buit.
1: I tant, i tant.
0: Aquí és on entra bé el seu relat.
1: Clar, però, per exemple, el Charles Chaplin, ell també diu que Charles Chaplin... no recordo exactament, però li va...
0: Unes caricatures, no? Crec que li va encarregar...
1: I li va encarregar la música per una pel·lícula. Clar, jo després he mirat, quan vaig estar a la Biblioteca de Nova York, biografies de Chaplin, no surt al Cugat, ni una vegada. Ni una vegada. Per tant, dius, home, no devia ser tan important si tres o quatre biògrafs, diguem-ne, no n'han parlat, saps?
0: Clar, però no el pots desmentir, tampoc.
1: Tampoc. Ja és això, estàs en aquest territori...
0: Juguen aquesta ambivalència.
1: Sí, que ell, crec que molt llestament, i molt, vull dir, que era molt, en aquest sentit, era molt espavilat. Sabia on posar, diguem-ne, el dubte, no?
0: Que em consta que, amb Confeti, amb aquesta novel·la, recordem que és una novel·la, de fet, el punt de vista és d'un periodista especialitzat en jazz de l'època, que sí que el va tractar... Tu tenies com cert pudor a posar una paraula molt concreta en aquesta novel·la, que és autoficció.
1: Sí.
0: Que, de fet, la vas posar una vegada, només.
1: Sí, és veritat. És que crec que no... Clar, l'autoficció s'entén com molt proper, no? És com... Algú parla de si mateix i alhora fa com un retrat del món, podríem dir, no? D'allò que l'envolta. Però hi ha una proximitat que no era real. Més aviat, et diria... De la mateixa manera que jo dic que és una antibiografia, podríem dir fins i tot que és com una paròdia de l'autoficció, perquè el narrador, que parla de si mateix i parla de que va seguir el Cugat tota la vida i que té com una proximitat, que no arriben a ser amics, perquè ell és un periodista, però sí que hi ha una proximitat que va més enllà de la pura feina i de la informació, aquest narrador, d'alguna manera, t'està fent una autoficció, t'està explicant la seva vida i com hi ha un moment on necessita identificar-se tant amb el personatge que l'imita, no? Arriba a imitar-lo. I es presenta un concurs de dobles de Las Vegas, de dobles de Xavier Cugat, i queda segon. I el Cugat se'l mira i diu, ostres, tu i jo ens coneixem, no? Clar que ens coneixem, jo sóc el teu periodista que t'he seguit tota la vida. Vull dir que hi ha tot un joc on, sí, és com una paròdia d'autoficció, jo diria així.
0: Confeti va ser Premi Sant Jordi de Novel·la 2023 i mira que et van arribar a fer entrevistes arran de la seva publicació, i de totes aquestes entrevistes dius que la millor va ser la que et va fer el periodista i també escriptor Joan Safont pel Digital VilaWeb. Què va fer el Joan que et va deixar tan al·lucinat?
1: Bueno, va fer dues o tres coses. Una, bueno, a part de moltes altres. Una és llegir-se el llibre.
0: Això és molt important,
1: que no sempre passa, i que a més és un llibre llarg, jo ho entenc, també. Vull dir que i la sort també és que hi ha periodistes que ja t'ho diuen d'entrada. Mira, no he pogut, he llegit 100 pàgines i parlarem del que puguem.
0: Fins a 200. Després ja és spoiler.
1: No sabia les 200, però clar, aquí aquest en té 400 i pico, doncs sí. No, el Joan això s'havia llegit, coneixia bé l'època, coneixia bé el personatge i, a més, va venir-me a visitar... Bueno, no és que em vingués a visitar. Quan jo estava treballant a Nova York amb la novel·la, que vaig estar un any... Ell va passar per Nova York i ens vam veure i vam anar junts a dinar i va veure la biblioteca on treballava i tot. Sí, sí.
0: Joan Safont, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Això tu, per al·lusions, què has de respondre al que acaba de dir el Jordi?
2: Home, jo crec que el que deia de llegir-se el llibre és que només faltaria, vull dir, és la nostra obligació.
0: No ho diguis molt alt, això, Joan Safont?
2: Sí, però vaja... Jo crec que a vegades és millor ser realista amb l'agenda i saber el que pots abarcar
3: i el que no pas anar
2: potser a pèl amb una entrevista i jugar-te-la perquè, bueno, pots passar el tràmit, però de fet quedaràs retratat, no? Al final, una mala entrevista no afecta l'entrevistat, sinó sobretot l'entrevistador. Però sí, sobretot agrair al Jordi doncs, aquesta consideració excessiva i recordar
1: veus
2: la nostra trobada el 2014, si no recordo malament.
1: Exactament.
0: A Nova York.
1: A Nova York. Mira, vam anar, ja t'ho diré, vam anar a dinar, vam menjar una cosa raríssima, que jo sí, no l'he menjat tant. Mai més, que és un entrepà de bullabesa.
0: De bullabesa.
1: O sigui, la sopa bullabesa...
2: O d'ostres, ara no recordo si era entrepà d'ostres...
1: Tu vas fer el d'ostres...
2: O jo vaig fer l'entrepà d'ostres,
1: sí. Tu vas fer un entrepà d'ostres i jo un entrepà de bullabesa.
0: Però quina marranada és aquesta?
2: A l'estació, a Gran Centre, allà,
1: Gran Centre,
2: sota les
1: sí,
2: voltes.
1: Al Oyster Bar, sí, sí.
2: Exacte, sí.
0: Joana, tu quan se't va despertar la fascinació pel Xavier Cugat?
2: Bueno, jo he de dir que, clar, els que eren petits als anys 80, 90... Sí, als 80, clar, en Xavier Cugat... apareixia molt a la televisió, era un personatge que ja tenia doncs 90 llargs, vivia als Ritz, era molt habitual. I ell em va passar una cosa curiosa, aquestes, no sé, en diuen serendípies o no sé, que buscant una altra cosa em va aparèixer, o sigui, mirant un programa que jo havia vist amb els meus pares quan era petit, de història d'Espanya explicada per diferents generacions. Vaig començar pel primer capítol, que era la generació dels anys 20, i un dels testimonis era en Xavier Cugat, però no ho vaig posar perquè avui haguéssim de parlar d'en Xavier Cugat, sinó que ho vaig posar, mira, per mirar-ho, a veure què... I apareix en Xavier Cugat. I què fa en Xavier Cugat en aquesta entrevista? Doncs el que més li agradava, que és parlar d'ell mateix.
0: I ho feia molt bé,
1: Sí, sí.
0: Que, Joan, ara mateix està sonant de fons la cançó La Migrant, que és una peça de 1894,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Música d'Amadeu Vives i lletra de Jacint Verdaguer,
2: sí, sí, sí.
0: Que han interpretat un grapat de músics al llarg d'aquests anys. Nosaltres ens hem quedat amb la versió que va fer l'Emili Vendrell, perquè l'original,
2: sí,
0: la de l'Orfeó, no s'entén un borrall del que diuen.
2: El gran Emili Vendrell, sí, sí. Clar, Xavier Cugat és encara d'aquella generació... que va anar a fer les Amèriques, no? Vull dir, era petit, no va ser una decisió adulta, sinó infantil, però va encara formar part d'aquells catalans que van emigrar, no? I que, per tant, ens recorden el nostre país com a país de migrants, no? País de cercadors de prosperitat a l'altra banda de l'oceà, no? I bé, jo us vaig proposar aquesta amb una altra cançó perquè poguéssim formar una mena de duple, una mena de díptic, de dir el català que migra, que ha de passar totes aquestes penúries i Cuba i Estats Units i tal, i alhora el triomfador, l'home que doncs, arriba a regnar, o almenys això ens explica doncs, en la nit tan exigent i tan fascinant com la nit novaiorquesa, no? Vull dir, jo crec que aquesta també és la gràcia de Cugat, no? Que amb la seva llarga vida de gairebé 100 anys, doncs va completar una mica el cicle. Bueno, hi havia pocs catalans que haguessin triomfat als Estats Units i que haguessin sigut doncs, estrelles del show business.
0: Era molt exòtic.
2: Clar, ara... Ja era vull dir, el personatge era decrèpit, però alhora sí. fora de l'habitual, no? Vull dir, portava una perruca i es veia clarament que portava perruca, no? Parlava, de més, amb un català que havia quedat fossilitzat doncs, d'aquesta època i quan parlava en castellà parlava amb accent llatí, no? Vull dir, per això en Cugat era com algú molt habitual en la nostra dieta mediàtica, no?
0: Joan, ara seguim, però escoltem una mica L'Emigrant d'Emili Vendrell, va.

0: que, com ara dèiem, Cugat neix a Girona, ben aviat, de ben petit, emigra a Cuba, després passa per Nova York. Tot i això, ell va mantindre la seva catalano intacta? Us ho pregunto tant al Joan com al Jordi, perquè en una entrevista deia, no, jo soy un catalán aguado, o sigui, un català aigualit.
1: Sí, canviava de tant en tant. A vegades se sentia molt català, a vegades se n'hi sentia poc. Jo crec que va mantenir el català. Jo crec que és una gran sort que tingués germans que tots haguessin emigrat i que es veien de tant en tant i van tenir el català. I, de fet, mira, en el mateix moment on ell comença a triomfar a Nova York, al Waldorf, hi ha una altra orquestra catalana, que és la d'Enric Madriguera, que és un músic que no ningú coneix o ningú recorda, pobre, vull dir, no va tornar mai, o sigui, es va quedar allà. I amb l'Enric Madriguera parlaven en català, clar, es trobaven allà. Vull dir que hi havia una certa constància en el fet de parlar català, però és veritat, com abans ha dit el Joan, que era un català una mica fossilitzat, que era un català antiquadet. I d'altra banda, la cosa de l'emigrant també... clar, la cançó és del 94, 1894, l'interessant és que ell marxa el 1905, la família és perquè el pare ha de marxar, perquè el pare és antimonàrquic i, a més, ha fet un... això no acaba de quedar clar, però ha fet com un desfalc i la policia li diu, escolta, si no te'n vas, et fotrem a la presó, i agafa i en qüestió d'una setmana organitza un viatge cap a Mèxic. I estan anant a Mèxic amb el vaixell i fan una escala a l'Havana, i aquest home, el pare, que era un prohom, baixa a l'Havana, veu uns catalans allà i li diuen, però què fas d'anar a Mèxic? Baixeu tots, quedeu-vos aquí, que serà molt més fàcil. I, efectivament, puja al barco i agafa la família i la fa baixar. Vull dir que no és ni tan sols un viatge acabat, no? És com inacabat. I mira, van fer vida allà, aquell home després va fundar, el pare de Cugat va fundar la Creu Roja a Cuba, que no existia, va introduir el sistema de pesca del calamar, coses raríssimes. Vull dir, sí, sí, i va deixar petja a la...
0: I Cugat va ser un nen prodigi?
1: Cugat és un nen prodigi, clarament. Sí, perquè als 12 anys està tocant a l'Orquestra Nacional de Cuba.
0: El violí, no? Comença?
1: El violí, sí. Ell, als 6 anys, li compren el primer violí. La casualitat és que van a viure a davant d'un luthier, que era un valencià que s'havia traslladat a l'Havana i feia violins, i allà li donen un violí, em sembla que en diuen d'octau, que és el petit, i després, doncs, practica, i el seu pare hi ha un moment que li diu, saps què? Tu no cal que vagis a col·legi, tu queda't aquí a practicar violí i ja t'ensenyaré les matemàtiques i l'altre ja t'ho ensenyaré jo. I llavors, doncs, sí, sí, clar, fa una carrera i als 12 anys està tocant amb l'Orquestra Nacional.
0: I mira, una cosa a l'altra, passem de Girona a l'Havana i anem a Nova York.

0: el llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat, que estem fent amb l'escriptor i superexpert en la matèria, el Jordi Puntí, i també amb el periodista i escriptor Joan Safont, que el tenim ara mateix per telèfon. Hem trobat aquesta cançó, que és New York, de Frank Sinatra, que repeteix en aquest llapis de memòria col·lectiva, i has sigut tu, Joan, també el que l'has escollit.
1: Sí, sí, perquè penso que el segle de Cugat, aquest segle XX que viu Cugat, és el segle de Nova York, no? Vull dir, la ciutat de Nova York esdevé un mite, sobretot al segle XX, no? Un mite global. Nova York, el Nova York de Cugat, bueno, d'alguna manera senta les bases a la ciutat que avui coneixem i que ens atrau a tots tant, no? Vull dir, moltes vegades anem a Nova York també buscant una mica el record d'aquest Nova York, no?
0: I l'entrepà de bullabesa, també, eh?
1: Exacte.
0: Què hi va fotre ella a Nova York? Amb quina és la idea?
2: Ell va... Primer intenta ser músic de cambra, bueno, músic violinista clàssic.
0: Violinista, comença per aquí.
2: I estudia amb músics, amb mestres, i debuta al Carnegie Hall, quan té, jo crec que deu tenir 18 o 17...

0: relació amb la màfia. Ai, no amb Al Capone, que ell diu amb Al Capone, però no, bueno, amb Al Capone.
1: Va al sí, clar, Gros.
0: Però tenia amb el Frank Costello. Frank Costello, que era com un dels deixebles d'Al Capone, era qui li posava els locals per actuar i, per tant, de qui cobrava.
1: Sí, una mica pirata. Sí. Que, Joan, última, ja et deixo en pau. Tu tens un llibre deliciós que es diu L'estiu passat, on repasses on estiuejaven a grans personatges de la història de Catalunya. Sabem on estiuejava Xavier Cugat?
2: És que jo crec que Xavier Cugat va convertir la seva vida en un estiueig.
0: Està
2: si,
0: molt bé.
2: Si parlem de l'estiueig amb tot aquest aquests elements d'una vida espurnejant i un... Si ens quedem amb la idea final del confeti, no? Del confeti que dona títol a d'això, jo crec que Xavier Cugat va viure un estiueig, o almenys va intentar, que també va haver de treballar molt, va intentar doncs, que la seva vida tingués doncs, l'alegria de l'estiueig, i fins i tot inventant i reescrivint i fent totes aquestes trampes que alhora, per mi, el converteixen en un personatge absolutament interessant, no? Vull dir, que sí, que ens diu que va descobrir aquest, que va descobrir l'altre, que potser no era veritat, però i què?
0: I què està molt bé. És com hauria d'haver sigut el subtítol del llibre. Confeti, i què, si no és veritat.
1: I a tu què t'importa, no? Joan Safont, gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies,
2: moltes gràcies,
0: Joan,
2: Jordi.

0: parqueno de la...
1: Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a la figura del Xavier Cugat i continua aquí al meu costat l'escriptor Jordi Puntí, un cugatòleg, com Déu mana, tal com demostra en el seu llibre Confeti. I precisament a una altra de les cançons que has escollit és aquesta, que és Babalú, interpretada pel cubà Miguelito Valdés, que és una cançó que ha interpretat molta gent, però es veu que aquest senyor ho feia tan bé, aquest senyor cubà, que li van posar un sobrenom de... Mr. Babalú.
2: Mr. Babalú, sí, sí, i tant. És que ell la va continuar amb el Cugat i va estar poc temps, va estar 2 o 3 anys màxim, perquè aquest home tenia... Bueno, era una bèstia, era una... Com cantava, com tocava... Si teniu temps, busqueu-vos els vídeos que hi ha seus de concerts a YouTube. I aleshores, sí, jo he triat aquesta cançó perquè per mi és mostrar un Cugat que la gent no coneix. Perquè això és l'orquestra de debò de quan comença, quan introdueix per primera vegada músics cubans. I com ha hagut de canviar els ritmes, els violins ja no són tan importants, ja el que importa doncs, són la conga, els bongos...
1: És un dels precursors dels ritmes llatins.
2: Totalment. O sigui, és el gran introductor dels ritmes llatins. I a partir d'aquí començarà a haver-hi fins i tot Charlie Parker, o sigui, la música de jazz es fixa, Dizzy Gillespie, es fixen amb ell, agafen i diuen, ostres, què ens ha portat aquest home aquí, no? I comencen a tocar, i és sensacional, sí, sí.
1: Realment va ser un músic brillant com a director d'orquestra?
2: Sí, en aquells moments no hi ha cap dubte.
1: En aquells moments vol dir que en altres no tant.
2: Bueno, després es va acomodar i va veure... ell s'adonava que això, per exemple, era totalment... nou i sorprenent pel públic americà. No ho coneixien. I aleshores els hi posava això i ballaven i aprenien a ballar. No? Llavors hi ha un moment on tot això ja és més conegut. Arriben més músics cubans, molts més. I ell era la porta d'entrada al principi, però és que de cop l'escena s'omple de músics cubans i músics porto-riquenys i ell ja no és tan important, saps?
1: I el factor humà del Cugat com a director d'orquestra, és a dir, tractar la gent... Això què?
2: Sí, bueno, jo crec que d'una banda...
1: Pagar bé a la gent.
2: És d'una gran simpatia. No, jo crec que amb això no devia tenir problemes. El més complicat era el tema de les cantants i de les dones, que ell s'enamorava de les cantants per la veu, per com eren, llavors s'hi casava, si podia s'hi casava.
1: Sí, ser cantant de l'orquestra de Xavier Cugat, d'alguna manera, era sinònim a passar per la pedra de Xavier Cugat.
2: En part, sí. I, de fet, hi ha algunes cantants que abans, sobretot quan havien d'anar de gira per l'estranger, que abans de signaven un contracte dient, jo cantaré amb tu, però no em demanis res més.
1: Però no em toquis.
2: Sí, clar, això no sabem fins a quin punt, no?
1: Has vist algun castèrbol?
2: No, bueno, la mateixa Abby Lane, sí, esclar, la seva tercera... La Abby Lane és la seva quarta dona. Tercera? No, la tercera.
1: Estàs comptant a la que...
2: Comptant a la cugatiana, seria clar. La quarta, el normal és la tercera. L'Abby Lane, clar, quan es casen, en Cugat deu tenir 52 i ella 23. Mm. I és una cantant... I hi ha un moment on ella es converteix en molt famosa, també com a actriu... Els rètols ja anuncien Abby Lane amb lletres grosses i en petit a sota With Xavier Cugat Orchestra, i aquí hi ha un desajustament i ell ho pateix molt, és molt gelós. Ella comença a fer pel·lícules amb el Mastroianni a Itàlia i llavors ell és molt gelós i ho porta malament. Quan es va morir, l'Abby Lane va escriure una mena de memòries on passava factura, diguem-ne, no? I et deixa entreveure que era una relació abusiva en molts moments, sobretot quan era més jove. No?
1: Entenc que en aquesta època ja porta la perruca, ja porta el chihuahua, els braços, la pipa que portava, tot i que no fumava.
2: Sí, sí, sí.
1: Tot això que eren com accessoris del personatge.
2: Atrezzo del personatge, totalment. Totalment, perquè ell s'adona que ja musicalment ha perdut pistonada, ja va més de baixa i aleshores necessita tenir tot aquest embolcall.
1: T'he de dir que veig certs patrons, t'ho comentava abans fora d'antena, amb altres artistes de les terres gironines, no? Com podria ser Dalí, com podria ser Plada, que ells mateixos s'han autoconstruït el relat de qui eren, s'han creat ells mateixos el personatge.
2: Sí, jo hi afegeixo l'Albert Serra, ara mateix, per mi el gran exponent.
1: És l'hereu, eh?
2: De tota aquesta actitud, d'aquesta manera d'autopromoció, de tenir un personatge que en el fons és una màscara i és una pantalla que no, tu no acabes de saber exactament què pensen, o si ho saps, en dubtes, perquè sempre hi ha aquest joc entre la realitat i el personatge. No? I sí, sí, sí, jo crec que estan molt... I, de fet, el Cugat era amic del Dalí. El Dalí quan
1: es feia, coneixien, eh?
2: Es coneixien, i quan el Dalí exposava a Nova York, el Cugat anava a la presentació, a l'exposició i tot.
1: Vaya trupe. Doncs ens quedem a terres gironines, perquè crec que en una presentació de Confeti per allà vas conèixer una persona que també tenia, estava relacionada amb el Cugat o sentia una gran fascinació pel Cugat, que és el Joaquim Duran, i que el podem saludar ara mateix. Bona tarda, Joaquim.
0: Bona tarda. Hola, Jordi.
2: Hola, Joaquim.
1: Hi ha els Javis i hi ha els Jordis, tu. Joaquim, com va ser aquesta primera trobada amb el Jordi Puntí?
0: Amb el Jordi? Doncs mira, la presentació del llibre El Confeti que va fer aquí a la seu d'Òmnium Cultural, doncs hi vaig anar-hi, i després, bueno, ens vam conèixer allà i l'encarregat de l'Òmnium després me va deixar el seu telèfon, que hem mantingut unes converses així per telèfon i sobretot això de Cugat, eh?
1: Sí. Quan, clar, no digues, digues.
2: Bueno, no, de Cugat i de saber... O sigui, lo bo d'en Joaquim és que, com que té una edat, diguem-ne, coneix més coses, sí. I és de la Bisbal, que és d'on tenen
1: on
2: també...
1: On van tornar, no? Comentaves abans.
2: On van tornar,
1: la família Cugat.
2: I llavors, doncs, de tant en tant m'envia fotos, de quan troba fotos d'en Cugat, no? I tu has escrit sobre en Cugat i sobre la... Bueno, de història bisbalenca en saps molt, i llavors, sí, clar, forma part d'aquesta història.
0: Exacte, tot i que, a veure, biogràficament, o sigui, bibliogràficament, no hi ha gaire hemeroteca sobre en Cugat a la Bisbal, i fotos ben poques, però sí que hi havia el boca a boca de tot això, perquè ell va néixer a Girona el 1900, ja ho haver dit, això, i de ben petit la seva família emigra uns anys a Cuba.
1: Sí, sí.
0: A Cuba, allà apren a dominar diversos instruments, especialitzant-se bàsicament en el violí. Però, pel que sigui, tota la família torna a Catalunya i concretament s'estableix a la Bisbal. La data que tenim constància que és el 1922, però, és clar, això és l'època de la foto, que va participar en una processó de Corpus i es van fer la foto. Però, possiblement, si ja tenia amistats, ja hi va venir a la seva família el 1920 o el 1921, perquè ell s'hi va integrar molt i va fer amics, eh? Mm. I vivia, segons el cronista local d'aquell temps, del carrer Mor Filial. Ara, segons la meva àvia, que era del 1903, m'explicava que vivien en un pis de la cantonada de les Voltes, la cantonada oest. I després també en Jordi va comentar que tenia una germana que es deia Regina, i vaig trobar documentació que va anar a l'escola del Cor de Maria de la ciutat de la Bisbal, aquesta la germana. Ell feien amb els amics, feien serenates nocturnes amb una colla d'amics, i perquè ell deia que les de la Bisbal, les noies eren molt guapes, ell deia guapes, eh? I després feien un ressopó que no pagava mai ell, eh? Per això sempre ho han dit. I ja després d'aquesta etapa de 3-4 anys a la Bisbal, la seva família s'hi queda, però ell se'n torna a Amèrica, a Cuba, a Nova York, abans d'anar al Hollywood.
2: I el seu pare, Joaquim, era jutge de pau? Pot ser que es fes jutge de pau de la Bisbal? Que el fessin?
0: Bueno, esclar, com que no hi ha gaire hemeroteca, n'hi ha que diuen això, n'hi ha que després diuen que era, com se diu allò, electricista... Bueno,
1: però no pescava calamars, aquest senyor, a Cuba.
2: Sí, però de Cuba van anar a Nova York, de Nova York no es van adaptar perquè no parlava la llengua, i va ser quan van tornar, però a la guerra, quan hi ha la guerra, els seus germans, els germans Cugat, diguem-ne, agafen els seus pares i els tornen a Cuba, i de fet van morir a Cuba.
1: Ara, Joaquim, seguim, però abans, clar, aquest programa va de cançons, t'hem demanat que triïs una cançó que et connecti amb el Xavier Cugat, i has escollit, sí, Història d'un amor, cantada per Avi Lane.

0: Joaquim, per què has escollit Història d'un amor?
1: Bé, perquè aquesta cançó és la que li va cantar la Belén quan va venir l'any 1990, l'any que va morir precisament en Cugat, que li van fer un homenatge a la seva ciutat natal, a Girona, al Teatre Municipal, i va venir la Belén i li va cantar, ell estava en una llotja, allà sentat, i a l'escenari la Belén. I això es va retransmetre per Televisió Espanyola en aquells moments.
0: I tu ho vas veure?
1: Jo ho vaig veure, inclús ho vaig gravant, però bueno, no em pregunteu on tinc la cinta, perquè això ja és una altra història.
0: Això no. Que tu, crec que el Xavier Cugat no el vas veure en persona. El que sí que vas veure és un altre element molt característic del Xavier Cugat, perquè una és la perruca, l'altra són els chihuahuas i l'altre és el seu Rolls Royce.
1: Exactament, sí, sí.
0: On el vas veure?
1: Jo vaig veure aparcat davant d'un seu amic, que ja com triomfava, ja estava casat amb la Belén, venia, perquè la Belén i en Cugat varen treballar molts anys a Itàlia. Inclús varen participar a la RAI moltes vegades, Això sí que ja està documentat, hi ha vídeos i tot això de YouTube. I devien aprofitar aquestes estades a Itàlia, que eren més a la vora que venir dels Estats Units a veure un amic o venir a Catalunya, doncs suposo que venien quan estaven per Itàlia, o de pas, i després d'aquí agafaven l'avió o el que sigui, i venien sempre a veure el seu amic, en Riera. I dos o tres vegades el citaven en un local emblemàtic, que era una cafeteria molt important, a Can Met, i allà doncs, es passaven un rato i es reunaven i feien la xerrada.
0: I tu vas veure els Rolls allà, mentre ells estaven petant la xerrada a casa el Riera.
1: Sí, bueno, jo sí, però el que el va veure davant a la carretera davant de Can Met va ser en Joan Montaner, el responsable d'Òmnium, que aquest el va veure baixar i va dir, hi portava un mitjons de cada color.
0: Bueno.
1: Aquelles extravagàncies seves, serien.
2: Sí, un dels dos mitjons devia ser vermell, perquè ell sempre explicava que l'Al Capone li havia dit que li havia regalat uns mitjons vermells i des d'aquell dia sempre portava mitjons vermells. I és veritat que quan busques entrevistes, sí, passa molt poc, però si el veus de... pots veure-li els mitjons, sempre hi ha els mitjons vermells.
0: Mira, això...
2: Que això és una cosa que l'homenatge que li fa l'escriptor, el Miki Otero, que és amic meu, sempre porta mitjons vermells, en homenatge al Cugat.
0: Ah, pensaves a l'Al Capone i dic...
2: No,
0: el Miki Otero.
2: El homenatge al Cugat.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva del Xavier Cugat.
1: Bé, després encara tinc... Espera't, que tinc una petita cosa.
0: I
1: que,
0: tant.
1: I, finalment, no sé si ho direu això, també, ja quan tenia 86 anys, va a l'Orquestra Caravana de Torroella de Montgrí, li va posar el nom, la va padrinar, diguéssim, i se'n deia Orquestra Caravana Xavier Cugat, i en aquells moments la cantant va ser la Nina.
0: Sí,
2: sí, tant.
1: Això és el que... Sí, un recorregut de les comarques.
0: El va agafar gran.
2: Exacte.
0: Perquè era perillosa.
1: Sí.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser-hi.
1: No us mereixen.
0: Que vagi bé. Molt bé. Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a la figura del Xavier Cugat i continua, doncs, aquí, el Jordi Puntí, que tot ho sap, amb Watermelon Man.
2: Watermelon Man, sí, sí, la vaig triar perquè aquesta és una versió, és molt esbojarrada, del Cugat gran, ja. Vull dir que quan ja té 70 anys o així i grava, ja és amb una orquestra, hi ha baix, hi ha bateria, o sigui, ja és l'orquestra moderna, diguem, i grava aquesta, que és un clàssic del jazz, diguem-ne, i la grava amb aquesta tia cantant i cridant de Watermelon Man.
0: Clar, si tenia 70 anys, és en 1970, perquè això és el bo de Cugat. Com que va néixer el 1900,
2: sempre
0: saps perfectament quan ell volia viure un segle.
2: Ell volia viure 100 anys.
0: Es va quedar
2: anys,
0: 90 anys.
2: En 90, el 28 d'octubre, em sembla que es va morir.
0: Que ell torna al 78...
2: Sí, més o menys 77, 78...
0: S'instal·la al Ritz, que és avui dia el Palace... Què sabem d'aquesta última etapa de Cugat? Va tenir un final trist, va estar content, tenia peles per viure, perquè hi ha molts rumors també de que no pagava el Palace, que pagava els sopars amb dibuixets...
2: Però això forma part de la llegenda. Jo crec que una persona que ha publicat més de 150 discos, que els drets d'autor fluïen, que no, la seva música es continuava escoltant, que feia negocis, no crec que passés gana.
0: Penúries, no?
2: No, és més, forma part de la mateixa llegenda. També t'he de dir que els del Ritz l'haurien aguantat uns quants mesos sense pagar, però no tota la vida, saps? Vull dir que hi ha de més i de menys, i alhora jo crec que ell és un personatge feliç, o sigui, crec que ve a morir quan torna l'any 78 perquè està fotut i ve a morir, i de cop aquí fa una revifada perquè la gent li fa cas. Allà als Estats Units vivia en una mena de residència de luxe que l'havien com aparcat allà la Charo, la seva última dona, i en canvi aquí està al Ritz, està perfectament bé, la gent el va veure, els periodistes li fan propostes, surt amb una pel·lícula, vull dir que ja tot va fent coses sempre, no?
0: Troba l'energia, que és que la gent li faci casito.
2: Que li faci cas, exacte.
0: Això sí, finalment, l'any 90 mor, és enterrat a Girona, entenc que per petició expressa seva, però això ens ho dirà algú que va estar allà, com és el periodista i escriptor, el Josep Maria Fonalleres. Hola, Josep Maria.
3: Què tal, com esteu?
0: Això, tu com estàs? I què feies, sobretot, tu, en aquell enterrament?
3: És una bona pregunta. Hola, Jordi, què tal?
2: Hola, Josep Maria, què tal?
3: No ho sé, la veritat. Després hi he pensat i fins i tot he arribat a pensar que ho havia somiat, saps què vull dir? Però no, hi vaig ser-hi. S'explica per diversos raons. Cugat era una figura que gairebé diria que mítica a casa, perquè el meu pare, que era molt de Girona i molt de reforçar allò, això que ara en diuen l'orgull gironí, el fet que un personatge com Cugat lliga amb això que explicàveu ara, també, no? Que a casa sempre havíem mirat pel·lícules seves, com les que feien a la 2 o a la 1, les dues cadenes que teníem, i era el fet d'haver nascut a Girona, encara que se n'hagués anat molt petit, en 3 o 4 anys, era una referència familiar important, saps? Era en Cugat, i en Cugat era de Girona, i que ens agradava molt els musicals, bueno, tot això va anar completant aquesta mena de mitologia. I, esclar, quan ens assabentem que hi ha el funeral i l'enterrament a Girona, jo crec que hi va haver-hi molta gent a aquell enterrament, i si no recordo malament, feia un dia bastant grisot, diguéssim, això sí que ho tinc una mica més perdut, sobretot per veure si venia algú de Hollywood.
2: Sí, perquè es deia, no?, que vindria Frank Sinatra.
0: Ho va deixar ell, sí, no?, també per escrit, que vindrien perquè anéssiu tots.
3: La Vilaine, en Sinatra, jo què sé, saps? I potser aquesta mena de... Anava a dir mitologia infantil al començament, però després, quan es va morir, jo ja tenia 30 anys, vull dir que tampoc era infantil, saps?
0: Bueno, però hi vas anar-hi.
3: Sí.
0: I bueno, l'expectativa i la realitat estaven molt distanciades? O sigui, el que tu t'esperaves trobar, que et vas trobar?
3: Absolutament. Més important que hi havia en Quim Nadal, saps què dir? No...
0: Bueno, sembla que estava la Mary Sant Pere, eh?
3: Madam?
0: La Mary Sant Pere.
3: Ah, no? la Mary Sant Pere, és veritat. Brau, sí.
0: Eh?
2: Algun altre artista hi devia haver, potser, d'aquí.
3: Sí,
2: també,
3: sí.
2: No?
3: Em va faltar... Per la memòria que en tinc, em va faltar una mica més d'espectacle, saps? Allò que algú toqués alguna peça allà al mig del funeral, no? Perquè, a més, va coincidir que era just el dia abans, si no recordo malament, de les festes de Girona, que era... Ell va morir el 27 d'octubre i el devien enterrar el 28, m'imagino.
2: Més o menys.
3: I era just abans del dia gros de les festes de Girona, que és el dia 29, que és el dia del patró. Vull dir que igual en devien fer via, perquè l'endemà l'església on el van enterrar és l'església on es fan els oficis del patró de la ciutat. Vull dir que... Però hi havia molta gent, això és veritat, hi havia molta gent, i lliga, ho repeteixo, lliga molt amb aquesta història d'un personatge que quan arriba aquí torna a ser important, no? Uh-huh. Torna a ser important amb els tics. Encara fa poc em parlava amb un que va ser el seu representant i que tenia una mena d'exclusiva i que li pagava l'hotel del Ritz, diguéssim, entre altres coses, no? amb els bolos que anava aconseguint, i que s'ho van deixar estar poc abans de la mort o amb aquest procés de retorn a Catalunya, perquè en Cugat, pel seu compte, també signava altres contractes, saps? I més cars, i l'altre li va dir, escolta, tu, tenim un paper signat aquí conforme, sóc jo que te'l gestiono, no?
0: Un murri,
3: exacte.
0: I l'epitafi va ser...
2: Cugat que vivió.
0: Cugat que vivió.
2: Que vivió.
3: Que vivió, que és dels millors que jo he sentit mai com a epitafi,
2: diguéssim. És una,
3: no?
2: És d'una contundència trobo... i alhora d'una simplicitat.
0: I
2: no?
0: Un perogrull, també. És, sí. No? Vull dir, és evident que si sí, estàs allà, que has viscut sí, no. abans.
2: Sí, és lògic.
3: És aquella constatació de dir, deixeu-se de punyetes. Jo m'ho he passat pipa, saps?
0: No? Doncs,
3: I ja està.
0: Josep Maria, estem a punt d'acabar. Acabarem amb una cançó que has escollit tu, que és el Quanto le gusta, que és una de A Date with Judy, és aquesta, la pel·lícula on
2: pot
0: surt.
2: Pot ser, sí.
0: Que us anava a fer una pregunta als dos, que veig que compartiu aquesta fascinació per Cugat. Heu trobat alguna foto de Cugat on no sortís somrient?
2: No, és que no n'hi ha. Bueno, n'hi ha algunes que pot estar mirada distant i tal, però que no... Seriós no n'hi ha, és que és així, no n'hi ha.
0: Tu, Josep Maria?
3: I no, bueno, en Jordi ho ha treballat molt, moltíssim més que jo.
0: Tu ets de Girona, com ell.
3: I sí, bueno, però... jo sempre l'he vist en circumstàncies públiques, diguéssim, no? I en Jordi, que amb el Confeti va fer, més enllà d'una biografia, va fer un llibre esplèndid sobre la pròpia consciència de la ficció, diguéssim, no? de treballar, de crear realitats que no són la realitat, sinó que són inventades, un llibre esplèndid. Demostra també aquesta vida cap enfora d'en Cugat, diguéssim, no? La vida cap endintre, vés a saber.
0: Se la va quedar per ell.
3: Si mai es plantejava que tot plegat era una ficció. Però ell vivia aquesta ficció com si fos una realitat.
0: Ho explica molt bé, que estigui sempre somrient. Sí. Josep Maria, gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres per la trucada.
0: I tancarem
3: això. Una abraçada,
2: Josep Maria, gràcies.
0: Tanquem amb Quanto le gusta, però abans jo m'he de posar de genolls i agrair-te, Jordi Puntí, que hagis vingut a desgranar també aquest personatge fascinantíssim, com va ser Xavier Cugat. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, ha estat un plaer.
0: Doncs marxem de cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 3 de la tarda. No tinc temps per agrair al Víctor Valero i a tot l'equipàs que fa aquest programa amb mi. Això sí, em queda temps per desitjar-vos molt bon cap de setmana. Ens trobem dilluns. Us quedeu amb Quanto le gusta, per tant, amb Xavier Cugat també. There may be caballeros with dark and flashing eyes. We're on our way. Pick up your pack. Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Primera consecuencia para la diputada del PP que exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo durante el pleno del Congreso de esta semana. La mesa de la Cámara va a estudiar abrirle un expediente y los socialistas exigen a Feijóo que le pida el acta de diputada. Josué Coello, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Y será el próximo martes cuando la mesa del Congreso estudie abrir un expediente a Ana Vázquez. La presidencia de la Cámara ha invocado el artículo 101 del reglamento del Congreso que regula la suspensión temporal de su condición de diputada por portar un arma. Fuentes parlamentarias tampoco descartan una sanción económica. Desde el PSOE, su portavoz, Montse Mínguez, ha pedido a Feijóo que le exija a Vázquez entregar su acta de diputada.
4: Ha terminado la reunión entre el Gobierno y los transportistas que han planteado al vicepresidente Carlos Cuerpo que se alarguen las ayudas al combustible hasta final de año. Y no es la única medida solicitada, Edu Hernández.
6: Finalizada la reunión con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los transportistas piden extender esas ayudas hasta el 31 de diciembre y reducir en un 50% las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta manera, dice la patronal de transporte de mercancías por carretera, la CTM, se van a aliviar los costes para las empresas y se va a garantizar su liquidez. También consideran que como el Estado está recaudando más dinero a través del impuesto de los carburantes porque son más caros, este debería reinvertirse en la economía, de manera que se den más ayudas a los sectores afectados. En el caso de la patronal de la logística, ya han puesto cifras y piden pasar de 20 a 40 céntimos de descuento para el diésel.
4: Negociación política contra reloj tras el desahucio de Mari Carmen. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
7: Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo el próximo martes y aprobar un Real Decreto Ley con medidas en materia de vivienda, pero no solo con Junts. El Parlamento español, saben ustedes que es un Parlamento muy plural, muy fraccionado, fue el que votaron los españoles. Y por tanto tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos. Y tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tienen dificultades en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando, dejándonos la piel en estos días hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
4: A esta hora visita del Papa en Francia con un acto en la sede de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por la mañana, en un acto ante el presidente francés, León XIV ha alertado sobre el riesgo de la proliferación de las armas nucleares en el primer discurso de su visita pronunciado en el Elíseo.
8: Aveugle et irresponsabilité de venir maître d'un paradis de machines. Il soulignait comment
4: Ha dicho también que no podemos construir el paraíso de las máquinas. Y hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
9: SER Catalunya.
10: Bona tarda. El jutjat de Viella acaba de decretar presó provisional eludible amb el pagament d'una fiança de 80.000 euros per Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, a qui s'acusa del seu homicidi. Aquest és el so del moment en què l'empresària hotelera era traslladada al jutjat emmanillada acusada de la mort de qui feia 2 anys que era la seva parella. L'home va morir a casa seva de Baqueira durant les vacances de Nadal mentre estava amb ella. Va ser un nebot i una amiga qui van trobar el cos de la víctima ja mort mentre la dona, en lloc de trucar a emergències, estava molt alterada cridant coses sense sentit. Pendents en les properes hores, per tant, si l'acusada entrega la fiança i queda en llibertat o si és traslladada provisionalment a la presó. A Tarragona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per intentar endur-se 2 nens durant les festes de Santa Tecla. Anem cap allà. Eva Hidalgo, endavant.
11: Els fets van passar a la plaça Verdaguer, al centre de la ciutat, aquest dimecres, just el dia de Santa Tecla. Uns pares van informar al cos que hi havia un individu que es volia emportar 2 menors. Els mateixos ciutadans ho van impedir. Quan van arribar les 2 patrulles, el van identificar i arrestar per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució. El cas ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra.
10: Gràcies, Eva. I a Sabadell, l'Ajuntament ha recuperat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que duia 29 anys buida. L'ha adquirit a cost zero per la via negociada no judicial i la convertirà en un edifici de consultes externes de l'Hospital Taulí, que és a 200 metres.
12: Molt feliços perquè era un procés doncs, molt, molt llarg per un bé que és absolutament inapel·lable, no? Que és unes consultes externes per un hospital taulí, és parlar de serveis públics de primera necessitat, d'aquells que la gent toquem i necessitem i, per tant, doncs, molt contents.
10: Paraules de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a l'Aquí Barcelona. Així arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
4: Empieza la ventana hoy con Francino desde Pontevedra, así que a disfrutarla.
9: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información.
11: Temptativa. L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució. El cas ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra.
10: Gràcies, Eva. I a Sabadell, l'Ajuntament ha recuperat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que duia 29 anys buida. L'ha adquirit a cost zero per la via negociada no judicial i la convertirà en un edifici de consultes externes de l'Hospital Taulí, que és a 200 metres.
12: Molt feliços perquè era un procés doncs, molt, molt llarg per un bé que és absolutament inapel·lable, no? Que és unes consultes externes per un hospital taulí, és parlar de serveis públics de primera necessitat, d'aquells que la gent toquem i necessitem i, per tant, doncs, molt contents.
10: Paraules de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a l'Aquí Barcelona. Així arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
4: Empieza la ventana. Empieza la ventana hoy con Francino desde Pontevedra, así que a disfrutarla.
9: Sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic, solo tus números uno.
13: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
14: Pates la piara, más buenos que el pan.
9: El despertador.
15: A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
9: Y Aymar poniéndote al día.
16: Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
9: El crujir de las tostadas.
17: Durante la tarde con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte
9: del país. Y la información del tiempo.
18: Bueno,
17: buenos días. Desde el Consejo Europeo, la portavoz del
18: Los Deportes, Dorilo, pues buenos días.
19: ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. ¿Qué
20: más, amanece? Un intermitente.
21: ¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
20: Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
22: La factura ha subido.
20: Con Aymar Pretos.
23: Láser. El sonido de la vida.

0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
3: Amb l'acord d'associació, Andorra haurà de pujar els impostos? Brussel·les decidirà la nostra fiscalitat? Com es prendran les decisions sobre fiscalitat? Quan parlem de l'acord, hi ha preguntes que mereixen alguna cosa més que un sí o un no. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, posem els dubtes sobre la taula i els analitzem amb experts en cada àmbit. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a l'Aquí Andorra, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
4: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
5: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
6: Pica mucho.
7: No puede, no puede.
6: Nadie.
8: ¡No!
6: Ha llegado nunca tan lejos.
8: Quiero irme a casa.
9: Me encuentro mal.
10: En un programa de radio.
11: ¿Esto es legal?
12: Esto son las bromas.
10: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
13: Hay dos cosas más curiosas, no he estado nunca ni en el hormiguero en 20 años. Por cuestiones.
14: Por cuestiones.
13: Y ni he estado tampoco en en una película de Torrente. ¿Que ha salido? ¿Tú has salido?
14: No.
13: Ah, yo tampoco.
10: Ya disponible un nuevo episodio con Mickey Nadal. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.

0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
2: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
4: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
6: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
7: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
8: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía. Una vida contigo.
9: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
10: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
11: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
10: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
11: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
10: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
12: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
13: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
14: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés. 25. Llegan los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como los filetes Primera B Vacuno Villa del Monte a 14,95 el kilo hasta el 26 de septiembre.
15: En Alcampo sales ganando.
16: La ventana de...

0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Ja sabeu que els divendres al Balcó es transforma en Ser Empresaris. Avui conversarem amb l'Eric García, és el responsable d'intel·ligència artificial de Morabank, que tot just aquesta setmana ha presentat la primera hackató per dissenyar nous productes que uneixin aquesta eina tecnològica amb el sector financer. Coneixerem, per tant, quan es farà, a qui va dirigida i què n'esperen aconseguir. A més, comentarem el rol que té la intel·ligència artificial en el sistema bancari i com garanteixen la seguretat dels clients i dels seus productes. Més de Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Quina secció ens has preparat avui?
1: Ens acompanyarà Jordi Ubach, responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra, amb qui parlarem avui del mòbil i de la informació que hi guardem. Veurem quins riscos de seguretat ens podem trobar en el dia a dia, quines dades poden quedar exposades sense que ens n'adonem i, sobretot, què podem fer per protegir millor el nostre dispositiu i la nostra informació.
0: I, com sempre, tancarem el programa tot fent una mirada als mercats.
1: I serà amb la Xela Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà.
0: Tot això serà des d'ara i fins a les 8 del vespre. Us parla Arnal Sanllei, que comenci Ser Empresaris.
2: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Eric García, molt bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
0: Tot just aquesta setmana s'ha presentat el hackató financer amb intel·ligència artificial que organitzàveu des de Morabank. Si anem pel principi, Eric, què és una hackató i quan se celebrarà?
3: Molt bé, doncs mira, per començar ja amb les coses clares, la sí. Hackató se celebra el dia 7 i 8 de novembre a Andorra la Vella, al coworking del High Five. Vale? I en el que consisteix una hackató, doncs és principalment una competició de podríem resumir, una competició de portar idees a un pilot mínimament viable, vale? És a dir, desenvolupar aquesta idea durant aquest dia i mig que dure la hackató i que els participants doncs, disposin d'un espai i un accés a noves tecnologies per poder dur a terme doncs, els seus projectes, la seva idea i finalment, doncs, al final de la competició, doncs, tindrà un jurat on s'avaluaran aquestes solucions, aviam quina és la guanyadora.
0: Per tant, entén-me la comparació, i no menys tinc ni molt menys, però vindria a ser una espècie de pluja d'idees amb fonament?
3: Podria ser, però anem una mica més enllà. És a dir, la idea molts cops ja ve, depèn una mica com ho plantegi cada equip, sí. No? Però la idea molts cops ja ve preconcebuda, doncs cada equip ja té més o menys, no? com que ho anunciem amb temps, clar. Ja té més o menys sap el que vol anar a fer. Un cop estigui allà, la idea és posar aquesta idea en desenvolupament, val? És a dir, posar-se mans a l'obra, no? I començar a desenvolupar-ho. Més que arribar allà i fer brainstorming per després presentar una idea, arribar allà potser amb la idea gairebé ja més o menys decidida, que durant la hackató, òbviament, doncs la gent va canviant coses, però és més anar a posar-se a desenvolupar-ho.
0: I tant. Qui es pot presentar en aquesta hackató? No sé a qui està dirigida.
3: Sí, diguéssim, l'únic límit més dur que hi ha és que siguin majors d'edat, vale? Sí. Però una mica el que volem...
0: És assumible, per... aquest, Eric, és assumible.
3: Sí, sí. Sobretot el que, bueno, gràcies a les nostres tecnologies, no? L'intel·ligència artificial que veiem ara, que està en boca de tots, no? Doncs el que sí que hem vist és que volem obrir-ho a tothom. És a dir, històricament, les hackatons doncs, eren sobretot per gent una mica més tècnica, no? Que sí. Sapiguessin desenvolupar, que sapiguessin d'arquitectura o d'infraestructura a nivell més tecnològic. Gràcies a la IA, no, el que estem veient és que un equip més multidisciplinar, no, on tinguis una persona tècnica, una persona creativa, una persona doncs, més comunicativa, poden acabar muntant amb l'ajuda de la IA aquest producte viable per presentar-ho. No? Una altra cosa ja seria posar-ho en producció, que allà sí que potser necessites un equip més tècnic, però el que és passar d'una idea a un pilot, amb la IA avui en dia ja es poden fer coses bastant, bastant xules i per això volem com obrir-ho a qualsevol perfil.
0: I tant que sí. Escolta'm, ara m'ha vingut al cap, perdona un segon, perquè m'ha vingut al cap quan em deies l'únic requisit així més contundent és el fet de ser major d'edat. Ho dic perquè ja que has obert la porta, o ja que ho has recordat, en aquest món tan tecnològic en el qual vivim, els adolescents són gent extremadament no sé si experta, però extremadament coneixedora d'aquest món tecnològic. No sé si també, com si fóssiu una cantera, no sé si teniu una cantera o esteu atents al talent d'algú que pugui tenir 16 o 17 anys, per exemple, en aquest sentit.
3: Doncs sí, és una molt bona idea. De fet, bueno, part del que solem fer els estius, no?, que portem, doncs venen becaris a fer coses, bueno, a ajudar-nos, no?, doncs part de la cantera que construïm és aquesta, no?, i doncs mira, és una bona idea, no?, plantejar-ho de cara a una propera edició, poder fer una edició només per gent, doncs, o menor d'edat o gent que estigui començant la carrera o coses per l'estil, sí, doncs poder construir cartera, sí, és una molt bona idea.
0: A veure, tornem a la Hackató, es farà el 8 i el 7 i el 8 de novembre, em deies. M'has parlat una mica del perfil de les persones que hi poden participar. D'alguna manera ja m'ho deies, perquè espereu equips, és a dir, aquí no és una persona individual que sigui capaç de presentar una idea fonamentada en base a les necessitats o als requisits que plantegeu.
3: Clar, aquí ja dependrà una mica, no, de com es vulgui estructurar cada persona, cada equip, no? O sigui, sí que el que permetem nosaltres és que mínim és una persona i fins a màxim, doncs, 5.
0: Val.
3: Però els equips és això, no? D'una a 5 persones, però sí que una persona doncs pot decidir, mira, jo em muntaré durant la primera meitat del primer dia els meus agents que em verificaran aquestes coses i em faran aquestes altres, i jo com a única persona coordinant aquests agents d'intel·ligència artificial poder acabar desenvolupant això. Doncs no sé, potser algú té aquest plantejament i vol anar sol. Però sí que doncs deixarem que si algú vol vindre en equip, entre 1 i 5 persones, que benvingut sigui. Sí, sí.
0: I tant que sí. No sé si us heu plantejat, si us heu fet una estimació de quants equips, de quanta gent, o fins i tot es presentaran, o fins i tot al revés, quants en podeu assumir, perquè al final igual sí que us apunta molta gent, però no teniu espai.
3: Sí, una mica el que ens agradaria, no? I bueno, amb una primera edició ja veurem aviam quanta gent hi té interès, no? Però si s'acaben presentant entre uns 10 projectes, ja sigui, no sé, ja et dic, al final els equips són entre una i 5 persones, no sé quina serà la mitja que acabarem fent, però si s'acaben presentant uns 10 projectes, jo crec que ja ens podem donar, doncs ja podem estar contents. Sí.
0: Quina és la premissa que els hi doneu?
3: Una mica la premissa és que estigui, desenvolupar una idea que estigui relacionada amb finances, vale? Amb finances de cara a un usuari final, ja sigui aquest usuari doncs una persona física, no?, o una empresa. La idea seria, o sigui, nosaltres el que proposem són reptes oberts, vale? És molt important sempre els hackathons que la gent vingui amb idees ja, o sigui, que no tingui un, doncs no sé, ves a desenvolupar això sí o sí, sinó que la gent ve amb idees que tu no hi havies pensat i, per tant, doncs venen amb idees molt creatives. No volem donar peu amb aquesta creativitat també, però sí que els guiem en el sentit de dir, doncs mira, com a 4 pinzellades d'idea que us podem donar, doncs no sé, podeu fer desenvolupar idees o productes de l'estil d'educació financera, planificació financera o productes relacionats amb ajudar empreses o pimes, no?, o autònoms, a poder desenvolupar la seva activitat, prevenció de frau, coses per estil. Sí que donem aquests indicatius, no?, com coses que es podrien fer, però el bo és la creativitat que et porta la gent, que molts cops tu has pensat en una cosa i després t'ensenyen que hi ha un altre món que tu no hi havies pensat.
0: I tant. Aquesta Hackató es fa en col·laboració amb altres dues entitats, que de seguida doncs em detallaràs. Però deixa'm que et demani, en aquest sentit, per què considereu, o com és que heu optat per primera vegada fer aquesta iniciativa, és a dir, a partir d'una Hackató, doncs rebre tots aquests totes aquestes propostes i a partir d'aquí veure com es desenvolupen?
3: Principalment crec que, o sigui, ara la tecnologia ho ha facilitat molt tot, jo crec, no? O sigui, no sé, jo recordo de les primeres hackathons que hi havia participat, estic parlant de fa, no sé, quan estava a la universitat, no?, poder fa 10 anys, o inclús
0: més.
3: Sí que el que veies, no?, és que hi havia dificultats a nivell tècnic, s'havia de coordinar moltíssima gent, havies de o sigui, ja potser en un dia no n'he de prou i havies d'estar com hackathons de mínim 2 o 3 dies, no? I ara jo crec que s'ha facilitat tot molt, no? O sigui, ara gràcies a AWS, no?, que deies que parlaríem ara, que serà Amazon Web Services, que són els que ens donen la tecnologia, doncs mira, tenim un partnership amb ells, col·laboren amb la Hackató i ens posen a disposició tot això d'una manera molt fàcil, des de gairebé que hi ha un clic, no? Ens posen també tot el que seria l'educació o la formació de com utilitzar aquests serveis, i després per la part de High Five, no? Doncs, que avui en dia a Andorra ja tenim espais on poden estar-hi, no sé, 60-70 persones treballant en un mateix espai, doncs, doncs diguéssim que tenim aquestes facilitats ara que potser fa uns anys no hi eren, no?
0: I tant. Es fa en dos dies, 7 i 8, no sé si perquè també, una mica amb el que deies ara, no sé si és un termini doncs, aproximat estàndard, dona marge suficient als equips doncs, per poder acabar, o dit d'altra manera, fins a quin punt pot estar acabat la proposta dels equips amb un dia i mig?
3: Sí, sí. No volem que siguin propostes acabades i que estigui ja preparat per la producció, perquè seria com...
0: Inviable,
3: una mica somiar, no? Però sí que, per lo menos, que sigui mínimament funcional, d'acord? Doncs no em presentis un PowerPoint, ¿vale? Però sí que algo que més o menys pugui tocar, que pugui veure si mínimament té sentit que continua desenvolupant i que funcioni mínimament, ¿vale? Aquí sí que, ja et deia, històricament els hackatons, per lo menos que havia vist jo, no? Doncs eren mínim dos dies, ¿vale? Dos o tres dies, i allà sí que equips que ja es dedicaven al desenvolupament sí que ja et podien fer algun producte mínimament viable. Ara, amb l'ajuda de l'AIA, jo crec que això s'ha inclús accelerat i que en un dia doncs, es poden mostrar coses i en un dia i mig, que és el que farem nosaltres, doncs crec que sí, és bastant viable.
0: Perquè en aquest cas, perdona la broma novament, Eric, és tot el contrari del que seria un examen de la universitat o escolar. És a dir, aquí feu servir l'AIA tant com vulgueu, tant com pugueu, per aconseguir precisament aquest vincle entre el món financer i la intel·ligència artificial.
3: Sí, sí, com més l'utilitzin, millor. Per això hi és.
0: I tant. Tu ets el responsable d'intel·ligència artificial de Morabank. És que em sorprenia, quan llegia la presentació i quan llegia doncs, com va anar, pensava, dic, ostres, el sector financer i la intel·ligència artificial no sé ben bé com encaixen. Què pot fer una IA, Eric, en el sector financer?
3: Hi ha molts aspectes.
0: Que segur que la infinitat, la utilitat deu ser infinita, però que no ho entenia.
3: Es pot aplicar en molts àmbits, o sigui, des del punt de vista de tindre algoritmes de machine learning, no?, que t'analitzen els mercats i són capaços d'arribar, no sé si dir predir, no?, però a dir-te amb una precisió molt més exacta, doncs què és el que creus que podran fer els preus de certes accions a nivell d'inversió, ¿vale? com inclús ajudar a millorar l'eficiència interna de l'entitat, no? O sigui, bueno, som entitats que, com la nostra, doncs que portem molts anys treballant amb moltes tecnologies i gràcies a aquestes noves tecnologies ens permet revisar tot el que teníem fins ara, veure on hi ha moltes millores. I aquí, per exemple, en el cas de l'eficiència operativa, no? Doncs és un clar cas de com ens pot ajudar també a crear producte nou, no? Que fins ara no t'havies plantejat perquè amb les tecnologies que tenies fins ara doncs no t'ho permetien fer, donar accés a clients a més serveis. Sí, sí, jo crec que la intel·ligència artificial a la banca té tot el sentit.
0: No, segur que sí. Aleshores, des d'aquest punt de vista, per tant, la meva ignorància és absoluta en aquest camp. Ja, per tant, fa temps que segurament que treballeu amb intel·ligència artificial.
3: Bueno, temps, clar, depèn de com ho vegis,
0: bueno,
3: no? O sigui,
0: sí.
3: Hi ha intel·ligència artificial, s'engloben doncs, molts tipus d'intel·ligència artificial, diguéssim, no? O sigui, a tot se li diu com IA, no? Però tens, per exemple, doncs, machine learning, que sí que fa, doncs, diria, inclús 10 anys, no? O 15 anys que entitats bancàries porten fer-ho, o el que avui en dia coneixem per ChatGPT o Claude o de l'estil, que seria més IA generativa, que això sí que fa pocs anys que s'està aplicant, però simplement perquè, diguéssim, el que va començar a fer ressò va ser a novembre de 2022 amb ChatGPT, llavors tampoc ha donat molt temps a que les entitats s'adaptin i comencin a utilitzar aquesta tecnologia. Però sí, nosaltres ja fa per almenys un parell d'anys que portem utilitzant-ho i intentant veure aviam quin és l'encaix, sempre d'una forma el més segura possible i que tingui el millor sentit. No aplicar-la per aplicar-la, diguéssim.
0: Justament, és que clar, ara m'estava imaginant, clar, hi ha tecnologies d'intel·ligència artificial, n'hi ha moltes, però vull dir, va molt més enllà de... Jo tinc la meva al mòbil i li dic, no sé, digue'm quins mercats pujaran o... Vull dir, al final
3: sí.
0: Té un sentit molt més professional i molt més exacte que no pas el meu del mòbil, no?
3: Sí, sí, sí, va molt més enllà, o sigui, com et deia, crec que és un molt bon exercici que qualsevol persona que tingui dintre la seva feina o d'una empresa dintre dels seus processos establerts, que facin una mica d'estudi, no?, de com, de què és això de la intel·ligència artificial, revisar els seus processos i veure aviam com podem redissenyar aquests processos aplicant aquesta tecnologia per donar-li una volta a tot el que portàvem fins ara. No? Jo crec que és una mica un canvi de paradigma, igual que quan van arribar els ordinadors, doncs van canviar molt la manera de treballar i els processos van canviar radicalment. Crec que és un bon moment per començar a analitzar-ho amb intel·ligència artificial, si no s'ha fet ja. Per canviar-ho, sí.
0: I tant que sí. Jo, com a usuari amateur, doncs em fa gràcia la intel·ligència artificial perquè li demano que em busqui coses, que em faci algun viatge, o que m'organitzi algun viatge, o coses similars. Però aquí estem parlant, com deies, d'utilitzar la intel·ligència artificial en el sistema financer. I abans em

0: Eric, i no puc evitar pensar, doncs, amb totes les informacions que s'han publicat aquests últims dies, referents a grans magnats de la tecnologia, demanant protocols, demanant ús, fins i tot frenant d'alguna manera, doncs, el desenvolupament d'aquesta eina, o fins i tot, tot just, em sembla que era fa pocs dies, ahir mateix o abans d'ahir, el govern australià dient que havien descobert una intel·ligència artificial infiltrant-se. Entén-me, no em vull posar alarmisme ni molt menys, però entenc que hi ha uns protocols de seguretat que fan que al final, doncs, tot estigui controlat, més enllà pensant, doncs, en el client, que és qui acaba invertint els diners.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, una de les primeres premisses que vam tenir en compte nosaltres i que se sol fer dintre de la indústria és, bueno, com podem posar el que se'n diu, no?, els guardrails o guardrails, no?, per assegurar-te que aquesta IA, si volgués marxar del ventall d'opcions que li estem donant i volgués marxar a fer coses que no li permetem, com ens assegurem de que no ho pugui fer, no? Això ja porta temps la indústria treballant en com fer això de forma segura, i hi ha moltes solucions, moltes maneres de saber-ho fer. Sí que és veritat que a la velocitat a la que avança això, doncs, dintre d'entorns sempre de prova, no?, que és el que hem estat veient últimament, doncs, es veu que tenen unes capacitats doncs, que fan que hi ha una mica de por, però és que el que s'acabarà veient, des del meu punt de vista, és que precisament utilitzarem la intel·ligència artificial per parar el que pugui fer una intel·ligència artificial que s'ha anat de madre, diguéssim, no?
0: Llavors,
1: en aquest sentit, no hem de... Jo crec que no hem de tindre por com a éssers humans de dir, hòstia, què passa si la intel·ligència artificial ens sobrepassa i ja el ser humà no la pot parar, perquè precisament això s'està tenint en compte, i jo com ho veig és que acabarem tenint una IA benigna, no?, que s'assegurarà de que una IA maligna o un atacant, no?, doncs no pugui fer front a això. És el que va passar amb la ciberseguretat a nivell d'internet o dels ordinadors, no? Va ser una mica igual. No tens un ser humà parant els atacs, sinó que el que acabes tenint són màquines que tenen igual o més poder de còmput que els que t'estan atacant.
0: Vols dir que no hi ha millor seguretat per impedir l'acció d'un ciberdelinqüent que un hacker?
1: Que un hacker, o bueno, lo que es, un white hacker, que se li diuen, no? Que
0: sí, clar.
1: Hackers bons, molts cops el que acaba passant és això, per frenar els dolents, acaben contractant a un dels bons que és bastant millor que els altres.
0: Oh, i tant. Sí. Segur que sí. Escolta, l'última, la veritat, hi ha uns premis pels millors projectes, entenc. No sé si per això hi ha algun compromís que es pugui... M'ho invento, el guanyador, per exemple. No sé si hi ha el compromís també, doncs, que es pugui desenvolupar, acabar de desenvolupar i, per tant, implementar, o que qualsevol que s'hi presenti, encara que no guanyi, doncs el projecte és interessant, us guardeu la idea de cara al futur?
1: Sí, mira, i ara que comentaves el tema de premis, no?, perquè ho sàpigui l'audiència, també estem parlant de fins a 7.000 euros de premis, vale? 4.000 euros pel primer guanyador, 2.000 pel segon i 1.000 pel tercer. Aquí el que sí que una de les rúbriques que tenim, no?, dintre del jurat, per quan estiguem avaluant els projectes, és també l'aplicabilitat de negoci que tindria dintre de l'entitat, no?
0: Sí, sí.
1: Una de les coses que volem és, si els projectes són bons i que esperem que els que siguin guanyadors, doncs així ho siguin, donar-li una continuïtat. I si la continuïtat, la idea seria inclús fer-ho internament al banc, i també ens servirà, doncs, pel que deies, no?, una mica de cantera de dir, o sigui, aquesta persona en un dia i mig ha sigut capaç de fer això, què tal si el contratem o si li donem un espai a un banc perquè puguem col·laborar junts i pugui portar aquest producte a la producció.
0: I tant que sí. Eric García, responsable d'IA d'intel·ligència artificial de Morabank, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos en aquests empresaris, per haver-nos parlat de la hackató i ja de pas haver-te atracat una mica, doncs, amb tota la qüestió de la intel·ligència artificial i el món, la relació que pugui tenir amb el sector financer. Eric, gràcies de veritat i que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: I avui a l'espai de Ciber...

0: Per seguretat, posem el focus en un dispositiu que portem sempre a sobre i que cada vegada més diu més de nosaltres. És el telèfon mòbil. És on hi tenim converses, fotografies, comptes bancaris, xarxes socials, correus, contrasenyes... Vaja, pràcticament tota la nostra vida digital. Avui volem saber com podem protegir millor aquesta identitat digital que portem a la butxaca. I per parlar-ne ens acompanya el Jordi Ubach, responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda.
0: Per què podem dir que el mòbil s'ha convertit pràcticament en la nostra identitat digital?
1: Bueno, bàsicament perquè avui el mòbil és molt més que un telèfon. I portem aplicacions bancàries, tarifes per pagar, correu electrònic, xarxes socials, fotos, contactes i fins i tot doncs, documents personals o alguns sistemes d'identificació digital. Fa uns anys, doncs, perdre el mòbil era una molèstia. Avui, evidentment, pot significar perdre l'accés a bona part de la nostra vida o identitat digital.
0: I Jordi, què hi tenim dins el mòbil que el fa tan atractiu pels ciberdelinqüents?
1: Sí, el que més valor té, com molts podrien pensar, que tinguin dispositius cars, no? que és el dispositiu, i no és així. No? Bàsicament és la informació que conté. Principalment, doncs, si fem un repàs o cadascú fa un repàs intern, veurà que el correu electrònic és la clau moltes vegades per recuperar contrasenyes, aplicacions bancàries, permeten fer gestions econòmiques, comptes de missatgeria, WhatsApp, poden servir principalment doncs, per suplantar la nostra identitat davant dels nostres contactes. No? Per això el mòbil, avui per avui, és una peça molt valuosa per qualsevol ciberdelinqüent.
0: Clar, tendim a pensar que els ciberatacs només els pateixen grans empreses o persones amb molts diners. Realment és així o qualsevol de nosaltres pot ser víctima d'un atac?
1: Doncs aquí ho apuntaves bé i principalment doncs, segurament molta gent la pregunta o què es fan no? quan parles amb algunes xerrades de ciberseguretat és la resposta a la primera pregunta que et fan, no? Què poden voler de mi, no? Sí. Aquest és un dels grans mites. És a dir, bàsicament, la majoria dels atacs, per molt que pensem, no van dirigits contra una persona concreta, sinó que són massius i a dia d'avui automatitzats. O sigui, els estafadors envien milers o centenars de milers de missatges esperant que algú faci clic a un enllaç o comparteixi un codi, no? Pensem, doncs, que si s'envien 100.000 missatges d'aquest tipus, només que piqui un 1%, doncs l'impacte que té tant a nivell de persones com pot tenir a nivell de repercussió econòmica doncs per petites estafes. No? Això ens ho podem mirar. No és que és un atac, una estafa de 10 euros, però si això ho escalem o ho multipliquem, doncs arribem a pensar doncs, el que l'eficàcia que pot tenir a un cert tipus d'atac, com et comento. No? És a dir, de 100.000 només que piqui un 1%, doncs fem números.
0: Clar, en aquest sentit, Jordi, per prevenir possibles danys, si poguéssim aplicar 3 mesures de seguretat al nostre dispositiu, quines hauríem de ser les imprescindibles?
1: Bàsicament, i aquí ja no és si poguéssim, aquí hauríem, no? És a dir, aquí hauríem de posar un bon PIN o contrasenya, és a dir, combinada amb empremta digital i reconeixement facial, que avui ja, doncs, la majoria de dispositius permeten, si més no, doncs, un PIN i combinat amb l'empremta o amb el reconeixement. Mantenir, i això és més complex, mantenir el mòbil actualitzat, perquè la majoria de les actualitzacions que ens surten als dispositius mòbils o als ordinadors són de seguretat, no són de millora o funcionalitat, sinó que són de seguretat, i sobretot fer còpies de seguretat periòdiques, diàries, setmanals, per si perdem al dispositiu o saberia doncs, per no perdre les nostres dades. Al final són mesures senzilles que no tenen cap cost i que redueixen moltíssim el risc.
0: Jordi, entre el PIN, l'empremta digital i el reconeixement facial, quin diries que és el sistema més segur i com hauríem de combinar-los?
1: La millor opció és combinar-los. És a dir, l'empremta i el reconeixement facial són molt còmodes, bàsicament pel dia a dia, i tots ho podem veure, però evidentment sempre necessitem un PIN robust al darrere. Evidentment, cal evitar doncs, aquells codis evidents, no? El 1234, els 4 zeros, data de naixement, principalment un PIN de 6 dígits o una contrasenya llarga. i evitar aquells patrons que molts tenim o poden tenir, no? Una M, una L, un zigzag simple, vale? Tot això, és a dir, per molt que pensem, sota aquests patrons que dibuixem a la pantalla hi ha un codi numèric, vale? Per tant, hem de ser una mica, diguem, més, tenir una capacitat una mica més d'inventiva a l'hora de posar, evidentment, un PIN o una mesura de seguretat robusta al dispositiu.
0: Pel que fa a les actualitzacions del mòbil, moltes vegades, jo el primer, tenim la tendència d'anar-les ajornant. Per què és tan important instal·lar-les tan aviat com sigui possible?
1: Sí, perquè bàsicament les actualitzacions no afegeixen, per molt que ens ho pensem, no afegeixen funcions noves. Pensem que el 80% d'aquestes actualitzacions o del que ens arribem a una actualització tanquen vulnerabilitats. És a dir, els fabricants, quan detecten un problema de seguretat, ràpidament intenten publicar una correcció per tant que els atacants no ho puguin aprofitar. No? És principalment com reparar aquella finestra trencada abans que algú hi pugui intentar entrar. I és important el que comentava anteriorment, tenir el dispositiu actualitzat i, si no, canviar-nos el dispositiu. Sabem doncs, que és complex, no? Però si accedim a dades personals, bancàries, de salut, doncs tenir un dispositiu que permeti actualitzacions, malauradament doncs avui els iPhones sí que tenen un recorregut, una vida més llarga, els Android malauradament doncs tenen suport 3-4 anys com a màxim, allargant molt el tema actualitzacions, no? Per tant, de canviar el dispositiu, quan no rebem actualitzacions hem de canviar el dispositiu.
0: I quan ens descarreguem una aplicació, Jordi, què hauríem de mirar abans d'instal·lar-la i donar-li els permisos?
1: Primer, sempre botigues oficials, és a dir, de Google Play o de l'App Store. Oblidem-se de marketplaces d'aquests, de Black Android i de markets on no sigui, diguem, no siguin oficials. Principalment, doncs, perquè ja es colen certes aplicacions malicioses en mercats, en markets oficials, imaginem el que està passant a fora d'aquests, no? Mirar qui és el desenvolupador, llegir doncs, algunes opinions, no les primeres opinions que surten, perquè normalment sempre a nivell de màrqueting les acostuma a fer el desenvolupador, i revisar sobretot els permisos. És a dir, és molt important saber quins permisos ens demana una aplicació. És a dir, una aplicació simple no ens pot demanar permisos d'accés a ubicació, d'accés a la càmera, d'accés a contactes, perquè no té sentit. És a dir, una calculadora, una alarma, no té sentit que ens demani accés a tots aquests llocs, no? I, evidentment, és una bona idea desconfiar d'aquelles aplicacions que prometen coses molt espectaculars o que tenen molt poques valoracions. Avui, les aplicacions més descarregades en aquest sentit malicioses són clonar una compte de WhatsApp, a trobar les credencials d'un compte d'Instagram, tot això és fer volar coloms perquè no, avui no hi ha aplicacions que facin aquest tipus de funcionalitats. No?
0: I per acabar, Jordi, quin és l'error de seguretat que cometem més els usuaris amb el mòbil sense que ens n'adonem?
1: Principalment, doncs, el confiar massa. És a dir, reutilitzar la mateixa contrasenya en diversos serveis, ajornar les actualitzacions o acceptar permisos sense llegir-los. I també és molt habitual pensar a mi aquella frase, no? A mi això mai em passarà. Evidentment, la ciberseguretat no depèn d'una gran decisió ni de grans tecnologies, sinó de petits hàbits i, sobretot, aquests hàbits els han de traslladar i han de ser repetitius dia a dia i en tots els entorns.
0: Doncs Jordi Ubach, responsable de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra, gràcies per acompanyar-nos i per compartir aquestes recomanacions per protegir més el nostre mòbil i al final la nostra informació. Ens retrobem d'aquí una setmana, Jordi.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Es Caldes en Gordany.
0: I moment de repassar els mercats internacionals i, com sempre, ho farem amb la Sheila Toledo. Bona tarda, Sheila.
3: Molt bona tarda, Ricard.
0: Indicadors d'activitat econòmica i confiança és el que tinc a apuntar, Sheila, com a dades destacades d'aquesta setmana. Què ens pots explicar al respecte?
3: Doncs mira, Ricard, han sigut jornades de fortes ventes i notable volatilitat en els mercats globals, dominat per un brusc repunt de les rendibilitats de la renda fixa. I el principal catalitzador va ser la publicació de les dades preliminars dels PMIs de setembre, que van mostrar una acceleració imprevista del creixement a ambos costats de l'Atlàntic. En aquest sentit, el PMI compost de la zona euro va assolir màxims de 3 anys en els 53,1 punts, enfront als 51,7 esperats. I el dels Estats Units es va situar també en màxims de 5 anys en 58,4, enfront als 55,3 esperats. A més, en el front macroeconòmic, més dades van mostrar una destacable resiliència. Les peticions setmanals de desocupació als Estats Units van caure inesperadament a 197.000. Les ventes d'habitatges nous van assolir màxims de 8 mesos i a Europa l'índex de clima empresarial, l'IFO, el de confiança, va sorprendre a l'alça situant-se en 89,9 punts, el seu nivell més alt des de 2023. Aquest dinamisme econòmic, sumat al repunt dels preus de les matèries primes energètiques, el petroli, parlem, va reavivar l'especulació del mercat cap a un ritme de pujades de tipus d'interès més ràpid per part dels bancs centrals. I clar, després d'aquestes lectures, els mercats de futurs van passar a descomptar una probabilitat del 69% per una pujada de tipus a la Reserva Federal a la reunió de l'octubre, enfront al 53% previ, i del 66% per part del BCE. I d'aquesta manera els mercats es van posar molt nerviosos.
0: Clar, imagino, Sheila, que la situació a l'estret d'Hormuz tampoc ha ajudat.
3: Efectivament, també la situació a l'Orient acapara l'atenció dels inversors. El barril del petroli i el Brent de nou es disparava i es situava per sobre dels $106 al barril. Impulsat per les escasses perspectives d'un acord entre els Estats Units i l'Iran, després de les exigències i les postures inflexibles per part de Teheran sobre les condicions de navegació a l'estret d'Hormuz, però també per les declaracions procedents de l'Iran sobre una possible expansió de les hostilitats i els atacs míssils a l'Aràbia Saudita.
0: Entenc llavors, Sheila, que els mercats han tancat en negatiu?
3: Ha sigut una setmana molt volàtil. No obstant, de nou el sector tecnològic, amb la intel·ligència artificial com a protagonista, sortia al rescat dels inversors per part dels actius de risc, però no per part de la renda fixa. Com dèiem, la veritat és que aquells inversors més conservadors han patit amb l'empinament de les corbes a nivell global i no els estan anant gens bé. La renda fixa sobirana va viure una venda massiva a nivell global i al final el rendiment del bon nord-americà al 10 anys es situava per sobre del 5%, el 5,17, màxims no vistos des del 2007, i la referència a 5 anys va superar la quota del 5% per primera vegada des de 2007, després d'una feble subhasta de 70.000 milions de dòlars. A Europa, les rendibilitats sobiranes també van repuntar amb força. El bo alemany es situava en el 3,60% màxims des del 2009. Però, com deia, la renta variable es lliurava a hores d'ara i els Estats Units, com a Europa, tancarien amb terreny positiu, a excepció, com deia, del Nasdaq, que avançaria amb força a hores d'ara per sobre de l'1%.
0: Molt interessant, com sempre. I per la propera setmana, què tenim? Quines dades marcaran l'evolució de les borses, Sheila?
3: Doncs la zona euro es publicaran els indicadors de confiança industrial i de serveis, juntament amb la taxa d'atur de l'agost, que continuarà sent una referència clau per mesurar la residència del cicle europeu. A Alemanya, el focus estarà en la inflació, l'IPC mensual preliminar de setembre, com la taxa interanual, oferiran una lectura important sobre la persistència de les pressions en els preus. A Espanya també hi destacarà la inflació, també els PMIs de manufactura, i a l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units, l'atenció centrarà en la demanda interna, els factory orders, la inflació core de l'agost, que és la referència més important per part de la Reserva Federal en matèria de preus, i també destacarà la confiança del consumidor amb el Conference Board, la taxa d'atur de setembre i les dades d'ingressos i despeses personals de l'agost, dades que també estan en el focus de la Fed.
0: Doncs Sheila Toledo, analista de fons externs de crèdit a Andorra, moltes gràcies i ens retrobem la setmana que ve. Una abraçada.
3: Una abraçada, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
0: I donem pas a la previsió meteorològica.
5: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
6: Bona tarda. El cap de setmana veurem cada cop més núvols, però continuarà fent sol durant moltes hores i les temperatures tan sols baixaran una mica les màximes. Després que avui de nou ens hem situat al voltant dels 30 graus a la major part del centre i sud del país, al fons de les valls. Demà, al matí, de nou una mica de fresca, Andorra la Vella una mínima al voltant dels 13-14 graus, farà sol, però a partir de migdia els núvols aniran a més, fins i tot s'acabarà tapant el cel, però igualment continuarà fent molt de sol. Núvols que no deixaran cap mena de precipitació i sí que faran baixar una mica la temperatura màxima. Demà se situarà al voltant dels 27-28 graus a Andorra la Vella. Diumenge els núvols seran abundants tot el dia, amb alguns moments de sol, tampoc esperem pluja. A la tarda les màximes passaran lleugerament dels 25 graus. És molt probable que la setmana vinent, sobretot dimarts, la pluja guanyi protagonisme en temperatures més baixes.
7: Hi ha clubs i hi ha el club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur, ja formes part del club. Descarrega't de l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.